0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Kiss FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo que...

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita es la tía!
0: ¡Baja, corran!

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera.

ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pamfina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Música artera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat. Oh, baby, oh, baby, no.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

0: que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via a hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deia, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit sentit Barcelona. També hi ha cues a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B-23, en l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A-2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I tanquem la portada amb la previsió del temps que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents de la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructura i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamón Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
4: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
6: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
7: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
5: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren al Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
8: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
9: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tota l'Eix Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, doncs que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
10: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. Sí. És el quart cinturó ferroviari, exacte. I la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
11: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
12: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
13: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
14: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: En una altra ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una 30ena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents

0: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb el sindicat serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
2: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
0: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
3: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
4: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
3: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
5: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
6: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
5: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar

0: de la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
1: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
2: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
0: A més, vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllà, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
3: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar al Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
4: I'm really happy, you know,
5: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
3: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb dues jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
6: Patint fins al final, però dues jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
7: Va ser una temporada dura, amb dues dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
6: Els de Gerard Encuentra, renovat, els hi queden ara 2 partits. El primer diumenge al Barris, contra un Andorra que lluita per sortir del descens, i el segon, lluny de Lleida, contra el Múrcia.
3: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
8: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
9: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Vila i Dona 43.
8: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
3: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà a veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
10: La xarxa de comunicació local.
11: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
12: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
11: Un impuls.
12: Un refugi.
11: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
12: I fer-se sentir.
11: Això és el que volem que sigui l'alenada.
12: Ens acompanyes?
13: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: El diccionari Termcat.
14: Paraules noves que ja pots dir.
10: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
15: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
14: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
16: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també, a aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
10: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Passen 5 minuts ara mateix de 7:45 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
17: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
3: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
18: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
19: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
20: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
18: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
3: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
21: Bon dia.
3: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
21: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació: solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
3: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
21: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
3: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
21: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà, i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
3: I acabo, Joan Carles Almerón, quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
21: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó. Sí.
3: Doncs a Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
21: Gràcies, fins la propera.
3: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
1: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins del marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
3: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
2: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits, com Vox i el PP, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
22: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
23: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
22: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
3: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
0: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
5: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
0: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
3: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder l'ús destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
7: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
3: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
6: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
3: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bover 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
8: Durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de l'Aplec queden totalment difuminats.
3: Amb 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 copa del rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
9: I'm really happy, you know,
11: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
3: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu 4th Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el 2nd finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el 3er i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
24: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el 3er i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
25: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
24: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
3: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freikin Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club dos cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
10: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
3: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
12: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com el Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
13: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
12: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat els seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això, i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalia, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, crítica amb aquesta mesura de pressió dels sindicats. I el govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, en canvi, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara, i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7 a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment, en sentit sud, està tot els carrils oberts, se circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i, per tant, n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió. Tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i, per tant, hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm arran de la crema d'aquests vehicles. Com dèiem, la situació complexa, sobretot en aquest tram. Fem un repàs ràpid dels accessos a Barcelona, on a la mateixa B7 hi ha problemes en sentit Tarragona a Barberà i Parets, també a Barberà en sentit Girona i aturades a Castellbisbal. Pel que fa, per exemple, a la C-17, aturades a la zona de Mollet, hi ha problemes a la C-31 sud i C-31 nord, a la zona sud a Hospitalet i a la zona nord a Badalona, i a la C-58 aturades tant a Sabadell com a Ripollet i Montcada, i a la C-33, pel que fa a les rondes, molta mobilitat i accessos a sud, com a via principal i amb més problemes, la A2 a Cornellà, en sentit Lleida, on s'ha produït un accident. I compte, perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i i Pallejà cap a Barcelona. Molt bon dia.
1: I ara temps pel temps. Piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir, i sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies, i ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte a ahir. Per tant, arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem sobretot entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, l'Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan, que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi hem enviat, just davant de la Generalitat, hi hem enviat, deia Antoni López i Alana Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
5: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, al Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. S'assigna l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alícia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
1: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Avui també us expliquem que a prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen

0: Carme, què tenen previst fer els manifestants, vallesans, terrassencs, en aquest cas, al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme, no podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu, no sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
1: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no, no et podries ni imaginar. No? Per sí, tant, sí. És bastant essencial.
0: Si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
1: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
0: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, sí. Afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
1: Clar, per un alumne que acaba d'arribar, o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir a anar a conèixer Catalunya, és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuden a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Per tant, és una aposta de futur i per l'equitat.
0: Presidenta de l'associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres

0: d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
1: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem en una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs, han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs, tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt, doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
0: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB, de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 8:45 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
3: I'm really happy, you know.
4: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
5: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
6: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
7: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
0: La La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
8: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
9: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
8: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia de l'Amo del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... Disculpeu, és que es mouen les pantalles del trànsit a Barcelona, doncs hi ha en aquests moments, doncs, en sentit a Vic, està tallada la via, i també en sentit a Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat l'AP7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retirat el camí que va passar ahir a Santa Margarida dels Monjos en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de lentitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem sobretot que us mantingueu informats. Molt bon dia.
1: Doncs precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem, suara a la portada. Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, i tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
5: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana en la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que se celebren també aquest matí el president Illa i el líder republicà, s'activa més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí els president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explica amb Elena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent el quadre competencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
1: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda d'actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar en un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible, que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. I que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Tres minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
10: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a l'estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin és el plànic avui de protestes?
11: Bueno, el plànic és avui, doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
10: A Sabadell teniu prevista alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
11: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
10: Després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
11: Sí, no? És que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant, anant a centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari, És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim. No tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
10: Per tant, molts fons oberts, que m'imagino que demà a la reunió amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
11: A vosaltres, bon dia.
10: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
1: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la de l'associació Escola Entorn, que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
1: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
12: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual d'Josep Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim per tot Girona.
1: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
12: Home, el que representarà és tenir això, teníem un mateix espai, doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència, com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó a tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus com una font per innovar i per fer la recerca. Això per les facultats de Girona serà importantíssim.
1: El campus de Girona està, sens dubte, molt més avançat que el de Barcelona, ara ho explicàvem, però mentrestant, el mentrestant que pot preocupar precisament els veïns de la zona està resolt? És a dir, poden haver-hi algunes mancances o poden haver-hi algunes dificultats per a aquests malalts, per a aquests pacients, per a aquestes necessitats tan bàsiques de la sanitat?
12: No, sí, si entenc la seva pregunta, voldrà dir que aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència de tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per la assistència de tota la demarcació.
1: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Deu minuts per arribar a les 9. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma, en declaracions a la xarxa, que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
13: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal Pimec assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
14: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
15: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabava implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
14: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
15: Tecnològicament, els terminals de venda que hi ha ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta. Per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
14: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
1: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick, que ha renovat el contracte amb el Barça.
16: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
16: Aquesta nit coneixerem el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi jugarà el títol amb el gran favorit, que és l'Atlètic Barceloneta, i que ja va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell Vallès, l'Alejandro Paulino.
17: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
19: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
17: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
16: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
20: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
21: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
22: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
16: Ara buscaran l'Hockey Lliga a partir d'aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
16: Fins demà.
1: I nosaltres ens acomiadem recordant-vos que fa uns minuts Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Després de mesos de negociacions, en breu, a les 9, està previst que la consellera d'Economia, Alícia Romero, doni més detalls sobre aquest projecte de pressupostos que s'hauria d'aprovar divendres en un Consell Executiu extraordinari. El Parlament hauria de donar llum verda als comptes als primers de l'executiu de Salvador Illa a principis de juliol. Així doncs, d'aquesta manera ens acomiadem. Fins demà, us ho explicarem tot. Que vagi bé.
0: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Ja és una realitat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del consorci de la zona franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Respecte a la línia orbital ferroviària, n'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport.
3: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves.
2: Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. El divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. I els docents continuen el pols amb el govern avui amb una nova jornada de vaga i de protestes, concretament al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, en aquests moments, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Aquest dilluns, recordem, ha estat el torn del Barcelonès amb una manifestació també pel centre de la capital on han participat 1.800, volíem dir, mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I en mobilitat, l'AP7 es troba totalment oberta en sentit sud. Hi ha un carril obert en sentit nord després de l'impactant accident ahir al vespre entre dos camions. Encara ara continuen les tasques de neteja de la via i ja s'ha pogut retirar l'últim camió accidentat. Caldrà ara retirar la càrrega i també reparar el ferm que ha quedat afectat per l'incendi. A banda, també una avaria a l'AP7 a Cerdanyola provoca retencions de fins a 3 quilòmetres també a la mateixa via, però en aquest cas a Banyeres del Penedès. Un accident múltiple deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt i finalment una altra avaria a la C-58 a Barberà també provoca aturades importants. I la discoteca Waka Sabadell mantindrà l'activitat aquest cap de setmana malgrat el nou pla d'usos de Sant Quirze que obliga les discoteques dels polígons a tancar aquest divendres.
1: Notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio 91.6 FM.

Bon dia, el Prat. És dimarts 19 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. L'abús sexual infantil continua sent tabú a la nostra societat, tot i que una de cada cinc persones ha patit algun tipus de violència, d'agressió o d'abús sexual durant la infància. Avui parlarem amb el Servei d'Orientació i d'Acompanyament a les Famílies del Prat per saber com prevenir aquestes situacions i, sobretot, com acompanyar la canalla si mai les pateix. A més, també tindrem altres temes. Evidentment, ens visitaran des de la Fundació Rubricatus per explicar-nos les diferents iniciatives gastronòmiques que impulsen i també per parlar de l'activitat que preparen aquest divendres pel Maig Cooperatiu. I si esteu en recerca activa de feina, demà a la plaça de Joan García Nieto, al voltant de la capsa, se celebrarà la Fira de l'Ocupació de la Ciutat. De fet, la primera amb activitats i empreses per promoure la inserció laboral. De seguida us ho explicarem. I a l'espai de voluntariat parlarem dels 40 anys del Centre de Promoció Social Francesc Palau i la seva celebració el proper mes de juny. Comencem el control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou, qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal, Luis?
1: Què tal, bon dia, Isa? Doncs avui comencem parlant de la primera fira de l'ocupació Prat, que arriba demà dimecres. Es tracta d'una iniciativa orientada a fomentar la connexió entre empreses del territori i persones en recerca de feina o que volen millorar la seva situació laboral. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, la que hi ha davant de la capsa, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista o conèixer de primera mà, per exemple, els perfils professionals més demandats. La fira també oferirà un ampli programa amb sessions informatives i xerrades especialitzades sobre temes com la IA, la intel·ligència artificial o també la formació professional ocupació dual. A més, també s'hi posaran a disposició serveis complementaris com fotografia professional per al currículum. L'activitat és gratuïta, però es recomana fer inscripció prèvia al web municipal al www.alprat.cat. Avui en parlareu àmpliament al Planeta Prat. Per tant, coneixerem com serà aquesta primera edició de la Fira de l'Ocupació del Prat. D'altra banda, comparem encara de més conflictes laborals que van sorgint, les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació familiar, millores salarials i també la implementació d'un protocol específic davant de violències. La protesta va arrencar fa setmanes en la marc de la negociació de l'adhesió de les biblioteques a la ciutat de Barcelona al nou conveni de l'Ajuntament. El comitè d'empresa de les biblioteques de la capital catalana, format per la Intersindical i la CGT, van convocar aleshores diverses mobilitzacions i aturades a l'abril, al voltant del dia de Sant Jordi. I des d'aleshores, cada dissabte, han tancat la majoria de biblioteques com a senyal de protesta per la manca d'avenços en aquesta negociació. La vaga està secundada per a la resta de biblioteques de la xarxa, que, com sabeu, depenent de la Diputació de Barcelona i en aquest cas també està inclosa la del Prat. I d'altra banda, la xaranga pertenca a Xarangarín ha guanyat el primer premi de la 13a edició del concurs nacional d'escutxa celebrat a Terol. A més, també ha rebut el premi especial per la millor cançó dedicada al poble amb la composició d'una jota sobre el municipi. El grup combina repertori festiu, arranjaments propis, humor i interacció constant amb el públic, apostant per una proposta moderna però també arrelada a l'esperit popular de la música de carrer. L'animador i trompetista de la xaranga, Marc Pardo, ha explicat ahir a Planeta Prat el desenvolupament d'aquest concurs.
2: L'actuació començava pel matí, hi havia una cercavila que començava a la plaça del poble i aleshores assignaven penyes a cadascuna de les xarangues que participava i anaves a voltar pel poble. Aleshores aquesta part la vam fer com si fos una actuació normal, és a dir, no portàvem un set list establert ni un ordre, sinó que anàvem veient les sensacions del públic, el perfil i tot això, i en funció d'això, com hem dit abans, decidíem quin era el nostre repertori, sempre intentant que no coincidís amb el repertori que fèiem després a l'escenari. Teníem un set list de 40 minuts que tiràvem de dalt a baix i sense parar, 40 minuts bufant.
1: Xarangarín va néixer l'any 2013 a partir d'un grup d'amics músics i en els últims anys s'ha professionalitzat i convertint-se en una de les xarangues amb més projecció a Catalunya, amb presència habitual a festes majors, cercaviles, festivals i espectacles escènics. I tot això amb més qüestions que encara us anirem explicant al llarg del matí i també a partir de la una a l'informatiu migdia. Avui pendents també de novetats pel que fa a Nissan, i és que recordem, o avançàvem ahir, que els treballadors i treballadores de la planta avui tornaran a manifestar-se a proposta d'aquest ERO que va presentar l'empresa i que afectaria unes 211 persones de la majoria d'aquí del Prat.
0: Sí. Doncs estarem ben pendents. Lluís, que vagi molt bé.
1: Igualment. Adéu.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Per on comencem avui?
1: Doncs avui el programa parlarem de patinatge, perquè aquest cap de setmana vam tenir la celebració del Campionat de Catalunya en circuit de patinatge de velocitat, molt a prop, aquí, al costat, a Sant Boi. I, doncs bé, les quinieles, més o menys, les previsions s'han complert. El Club Patí Velocitat del Prat ha estat un dels grans protagonistes. En categoria sènior, Ona Rodríguez i Rafa Herida s'han imposat en fons, mentre que Nil Llop i Luisa González doncs, ho han fet en velocitat. La cita més també ha comptat amb la participació del Club Patí Ciutat del Prat, que ha aconseguit tres primeres posicions, doble triomf per Esther Plan, a la vi femení, tant en modalitat de velocitat com de fons, i també per David Sánchez en màster 40 masculí en modalitat de velocitat. Per tant, doncs, bueno, ha estat una cita profitosa per als conjunts locals i han hagut més medalles. Sempre hem destacat una mica les principals de cada entitat. A més, també la setmana passada ja coneixíem doncs, el fitxatge de Nil Llop, que ha fitxat per un equip neerlandès de patinatge de velocitat sobre gel, és el Aiko X20 Bad Kamers.
0: Ostres, quin nom més llarg.
1: Sí, suposo que bueno, també hi haurà aquí, no sé qui...
0: Patrocinadors.
1: No tinc ni idea, però suposo que algun d'aquests dos noms que he mencionat o tres doncs, és algun patrocinador, evidentment. Per tant, doncs, amb aquest fitxatge de Nil Llop, ja el pilot anava a dir, pota blava, a l'esportista, al patinador pretenc, doncs, que ja el tema del patinatge de rodes doncs, l'ha de deixar una mica més de costat. Ja era una mica més...
0: Era una excepció.
1: Ja era una excepció ara, doncs ara ho haurà de ser més, perquè ja doncs, aquest equip neerlandès, evidentment, doncs, li reclamarà més temps. És més, d'aquí a poc ja comença la pretemporada de gel. L'altre dia parlava amb la seva entrenadora i el seu pare i ens ho comentaven que doncs, en qüestió d'un parell de setmanes ja comença la pretemporada. Estem entrant en l'estiu i ell ja comença a la pretemporada, o sigui que ja posar-se guants i anar-se cap allà doncs, a preparar la temporada, que clar, arrenca el setembre, o sigui que...
0: També és normal, clar.
1: Doncs faci... podem dir que Nil Llop no tindrà descans. O sigui, va acabar gel, va començar rodes i doncs, en lloc de fer aquesta petita aturada, doncs res, deixa a mitges la temporada de rodes i se'n va a patinar sobre gel. O sigui que déu-n'hi-do el trote que porta al pota blava.
0: És que l'esport d'excel·lència, no?
1: Sí,
0: comporta tots aquests sacrificis.
1: No, i més ell que combina.
0: Ara ja podrà centrar-se millor en el descans.
1: Els que fan únicament gel, doncs ara mateix fins ara fan molt estaven de vacances, no? Ell com fa les dues coses, doncs clar, quan no acaba una cosa fa l'altra. I com els dimarts sempre repassem el que han fet els nostres, doncs una nova secció de Pretens pel món. Avui el nostre protagonista és Jaime Zurita, delegat i ajudant del cadet sub-15 de l'Hospitalet de l'Infant a primera divisió. O sigui que doncs, tindrem protagonista avui i repassarem el que han fet els nostres en un dimarts que molts ja hauran acabat temporada, per tant, doncs, tindrem desenllaç de molts equips, de si els hi ha anat molt bé, si han aconseguit títols o si baixen de categoria.
0: Molt bé, Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: Adeu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, ens espera avui ja una jornada molt més tranquil·la que no pas el dilluns i encara amb algun ruixadet de tarda, però francament localitzat. Els tindrem sobretot aquests remets al nord d'Osona, també al sud del Ripollès i de la Garrotxa, cap a les muntanyes de les Guilleries, per tant l'interior de la selva, bàsicament, i a la resta del país una situació molt més tranquil·la amb núvols

0: de les ja programades a Rodalies de Catalunya. Anem a veure com estan en aquest cas les vies d'entrades i de sortides a Barcelona. Com sempre, des del RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia, doncs, a aquestes hores de la jornada de dimarts, de moment tenim força tranquil·litat, sobretot al vessant Llobregat, d'entrada i de sortida de Barcelona. Ara mateix tenim algunes petites retencions a la A2 des de Pallars Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà i Llobregat, aquest punt on es concentraria la major densitat. Per la B23 també tenim algunes retencions aturades a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, també de Sant Just d'Esvern i també ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Les vies costaneres ara mateix pateixen la altitud en sentit nord des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat, també entre Sant Boi i Viladecans en sentit sud. P30, ara mateix, volant total és en els dos sentits de la marxa des de l'aeroport del Prat. És cert, però, que en sentit nord, en aquest enllaç amb la zona franca, en sentit nord la ronda litoral, ara mateix circular amb 2,5 quilòmetres de retencions fins a Montjuïc. La ronda litoral i la ronda de dalt pateixen retencions des del nus de la Trinitat en sentit Llobregat durant 4,5 quilòmetres. Ara mateix, des del Vallès, també recordem que hi ha retencions a la AP7, sobretot entre Mollet i Barberà, en direcció Tarragona. Per la C58 també hi ha que impacten en tot el nus de la Trinitat, que, com dèiem, dificulten encara més la circulació d'aquestes dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és el RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, que vagi molt bé. I anem a explicar-vos què és el que heu de saber per començar el dia. Informats i informades, Marc Quinto, què tal?
2: Molt bon dia, Issa. Dimarts 19 de maig, avui comencem amb el diari Ara. Esquerra valida els pressupostos d'Illa. De fet, ara tot just fa una estona signaven a Palau el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, doncs aquests pressupostos que seran els primers de Salvador Illa, amb aquest tren orbital que doncs ha estat una mica que ha acabat de desllorigar tot el tema. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verd a l'acord amb els socialistes i les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes, doncs ens ho explicaran dins del diari. Més temes: Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li remana la prioritat, li reclama la prioritat nacional, que és amb això on tenen el focus ara durant unes setmanes. I doncs bé, això seria l'Ara.
0: Molt bé, el periòdico també va amb aquest acord de pressupostos i la fotografia destacada, mira, ens toca de manera directa perquè els aeroports acumulen 87 avions abandonats. No sé si quan passeges per allà, que tu hi vas...
2: Jo en veig uns quants.
0: Hi ha uns quants que es veuen, sí, molt des del camí cap a la platja, i sempre em plantejo què fan allà, perquè clar, són avions de fa molts i molts anys.
2: Jo el que no entenc perquè no els posen macos i els deixen visitar.
0: Estaria bé que passessin d'allà cap al...
2: a l'altre cantó de la tanca.
0: Sí, cap al museu, no? Mm. Els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. I és per això que els veiem allà. I de fet, s'estan com fent malbé. Mm-hmm. Però és una realitat. Aquí surt una fotografia de l'aeròdrom de Sabadell, però aquí al Prat també en tenim. Més coses. Per exemple, la demanda de pisos de protecció oficial a Barcelona creix un 63% en 5 anys, 52.000 són les inscripcions només a la ciutat de Barcelona també per la demanda d'aquests pisos de protecció oficial. I també va, doncs, amb aquesta notícia que vam conèixer ahir, que Hisenda haurà de tornar, doncs, aquest deute que va pagar la Shakira al ser absolta de frau fiscal, en aquest cas. Veurem com s'acaba fent el pagament.
2: Al final tenia raó ella, eh? Mira, sembla ser.
0: Només en un any, per això.
2: Sembla ser, sí, sí, sí. Però bé, déu-n'hi-do, 60 milions en un any.
0: Vinga, imagina't, acabem... quan factura.
2: Fof.
0: Si això és el que pagues...
2: No es pot saber.
0: Ara que la gent està fent la renda...
2: No es pot saber quan
0: i dius, factura. Mira, pago això. Imagina't el que has de facturar per pagar, per fer aquests pagaments.
2: Perquè fa aquest pagament i es queda tan tranquil·la, realment. Eh? Vinga, va, i acabem amb La Vanguardia. Una mica les notícies són similars. Pressupostos de Catalunya. I la fotografia gran és, doncs, per la plana major del Partit Popular, que sembla com un meme, la foto, perquè apareixen tot de caps somrient i em recorden a un sticker que tinc.
0: Ai, és veritat, hi ha molta gent aquí.
2: Ara t'ensenyaré l'sticker. Amb el mateix titular molt similar que la resta de diaris, Moreno Bonilla vol governar sense Vox, a l'espera, doncs, d'aquestes exigències. De fet, ahir Vox encara no deia si volien entrar al govern o no. Així que veurem. I doncs també està el tema de la Shakira, i la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra. És una de les notícies que també ens explicaran

0: Vinga, doncs anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat d'avui, Marc.
1: Vinga, doncs comencem avui amb la xerrada del SOAF que tindrà lloc demà. El títol, parlem-ne, prevenció d'abús sexual infantil, un tema molt interessant, difícil també i que doncs, cada vegada se li presta més atenció. Amb l'Ariadna Sureda, com sempre, psicòloga del Servei d'Orientació a Famílies del Prat. A les 10 parlarem d'una de les activitats del maig cooperatiu, segon tast, donem nova oportunitat als productes que organitzen des de la Fundació Rubricatus i doncs aprofitarem també per parlar de tots els temes gastronòmics que tenen també des de la Fundació. Ho farem amb la Marta Mancilla, la tècnica de comunicació, i també amb la Cèlia Segura, que és la responsable de cuina. Aquesta activitat serà el divendres, així que també per qui li interessi, molt, molt pendents. A 11:15 parlarem de la Fira de l'Ocupació del Prat, primera vegada que es fa demà al matí i es fa amb la... Bé, en parlarem amb Promoció Econòmica de la Ciutat, que és una mica qui l'organitza, i serà amb l'Eva Gai i també amb la Marga Santiago, que vindran aquí a 11:15. A 11:00 tindrem el Col·lectius en Xarxa. A 11:30 el Voluntariat i Entitats. Avui parlarem amb el Centre de Promoció Social Francesc Palau, que doncs, està en aquesta celebració dels 40 anys, acaben tot just el proper dia 5 de juny, i aprofitant això i també doncs, voler donar-los veu, conèixer una mica tot el que fan, recordar-ho més que res, i doncs, vindran algunes de les responsables de Francesc Palau, com per exemple la seva directora, l'Olivia Ortega. A 12:00, les dones fem coses amb la Vane Maravillas i acabem amb Pinzellades del Món i Sandra Coromina.
0: Molt bé, Marc, cuida't.
1: Fins ara.
0: Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
13: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
14: Martes sí y martes no.
15: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
16: Martes sí, martes no.
17: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
18: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
19: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
20: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
21: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
22: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 32 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el contingut pròpiament del Planeta Prat amb un dels temes de la portada, i és que l'abús sexual infantil continua sent un tabú a la nostra societat, tot i que una de cada 5 persones ha patit algun tipus de violència, agressió o abús sexual durant la infància. Avui en parlem amb el Servei d'Orientació i d'Acompanyament a les Famílies del Prat, el SOAF, perquè de fet faran una xerrada per parlar d'aquest tema i per intentar també que això no passi, i si passa poder saber com acompanyar aquests processos. De tot plegat en parlem amb la seva coordinadora, amb l'Ariadna Sureda. Què tal, Ariadna? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies.
0: Comencem per aquesta part de les dades, no? Per poder posar una mica de context i per entendre que, tot i que ens costi, n'hem de parlar d'aquest tema de l'abús sexual infantil. Quina és la prevalença d'aquestes dades a Catalunya?
1: A veure, mira, sincerament, la prevalència exacta jo no a Catalunya no la sé. No, sí que les dades amb les que ens hem basat són més a nivell, no, d'Europa, no? Sí que és, com tu has dit, un de cada 5 nens i nenes, no, han patit algun tipus d'aquesta violència. Llavors, sí que més que dades exactes de quants nens i nenes, no, perquè al final la revelació d'abús acaba sent, en la gran majoria dels casos, en l'etapa adulta. Clar. No, quan aquesta persona ja és capaç d'explicar, no, o de relatar la seva experiència, no? Sí que és una xifra molt més elevada del que aparentment semblaria, no? Perquè sí, vivim pensant que això no passa, o que és molt poc probable, o que són situacions molt aïllades, i això precisament a vegades és el que dificulta poder detectar-lo a temps o poder prevenir-lo també, no? Llavors, bueno, és un tema important.
0: Sí, sí, sens dubte, si pensem, no, en els nens i nenes que coneixem, en el nostre entorn més proper, les xifres són esgarrifoses, i per tant hem de fer tots els esforços per intentar que això no passi. Aquest tipus d'abús es dona en un entorn proper?
1: Sí, en la majoria dels casos, de fet, en la gran majoria dels casos, d'aquí que sigui tan difícil, no, de ser verbalitzat. A nosaltres no som expertes en atenció d'abús, però sí que l'encàrrec, al final, no, treballant amb famílies, no, des d'un encàrrec preventiu, sí que ens volem fixar més en com prevenir-lo, no, què es pot fer per prevenir precisament que això passi, perquè per prevenir que els infants puguin demanar ajuda, més que no com tractar-lo en si, no? Però sí, és molt complicat, perquè efectivament és un tema que apela directament a la família o a l'entorn proper dels infants, perquè el 90% són dels CEC, o sigui, dels abusadors o abusadores són del cercle de confiança de l'infant. Ja sigui familiar, ja sigui un amic proper, però la majoria es donen en el si de la família.
0: Moltes vegades fan servir el xantatge per intentar que això no s'expliqui. Com podem generar aquesta confiança amb el nostre infant perquè no pensi que ens enfadarem, que el culpabilitzarem?
1: Clar, això és algo que es dona sempre, o sigui, és algo que es construeix no sobre aquest tema, sinó en general, no? Donar espais de confiança implica que quan hi ha un problema, a part de marcar el límit, no, o renyar, si cal, també hi hagi una actitud d'intentar entendre, d'intentar escoltar, d'intentar recolzar. Si al final l'estil educatiu és molt autoritari i davant dels problemes, no, els pares i les mares es mostren molt, mostra una actitud de rebuig, de dificultat, no? Molt, molt, molt normativa i no afectuosa, o no de voler entendre, llavors serà molt més difícil que un infant en aquesta família, si no hi ha els adults disponibles per parlar o per acompanyar o per ajudar en temes de dificultat, serà molt més difícil que pugui verbalitzar-ho, perquè ja és de per si molt difícil verbalitzar-ho sense, inclús havent-hi confiança, no? Llavors, doncs és important això, tenir apertura a poder parlar de les dificultats i no mostrar-se, no, distants quan els infants, doncs, tenen tristesa, tenen ràbia, tenen problemes, no? Dificultats, no? No mostrar-se autoritari. És dir, que penso que és important.
0: Clar, tenint en compte que és un tema que costa molt de treure en família i fins i tot a nosaltres de parlar-ho aquí, al final és un tema que sí. No és gens agradable.
1: No és agradable,
0: clar,
1: no.
0: Com ho podem fer amb un infant? No sé si hauríem d'establir com algunes preguntes, algunes sessions de poder parlar d'aquest tipus de temes, perquè clar, també com a adultes preparar-se per abordar, sí, això és difícil.
1: Jo crec que l'important, o el que sabem que és més important de cara a prevenir un abús, és distingir entre els secrets bons i els secrets dolents, no? Distingir que els infants no tenen per què guardar, o sigui que els secrets bons tenen a veure amb felicitat, amb alegria, amb donar una sorpresa, que fan il·lusió, i que els secrets dolents són, al final, no tenen per què guardar-ho, no? Que poden explicar-ho a un adult. Això és una part important, no? Parlar de que ells no tenen per què ser còmplices o guardar informació que no els fa sentir bé, no? Que sempre hi pot haver un adult de confiança que ho puguin explicar. Això és important. I crec que l'educació, bueno, a banda d'educar, no? Afavorint una bona autoestima, però això és molt general, no? Perquè al final un nen amb una bona autoestima serà capaç de posar un límit o buscar la forma de posar un límit quan algú no li agradi, quan algú li resulti desagradable. Llavors, també l'educació psicosexual és molt important, no? Que puguin, o sigui, començar a anomenar les parts del cos, no posar eufemismes per referir-se a la vulva, als pits, al penis, a l'anus. No hi ha per què posar eufemismes, que això s'utilitza molt i és una cosa, perquè clar, són paraules que hem après, no? que són, no? Que tenen una càrrega, doncs, no? De més vulgar, no? És com, hi ha cert tabú també per anomenar les, sí, parts íntimes pel seu nom. Llavors, són aquestes petites coses, no? Parlar de la sexualitat d'una forma més oberta, el que permet, no? Que l'infant també tingui més coneixement sobre el seu propi cos, no? Normalitzar que hi ha parts del cos que estan relacionades amb el plaer, no? Perquè clar, aquí també hi ha molta confusió, no? S'ha de poder parlar d'això i també parlar directament, jo crec, de ningú pot tocar-te les teves parts íntimes o ningú t'ha de tocar d'una manera que no t'agradi, encara que aquesta persona sigui adulta, encara que aquesta persona sigui el teu avi, el teu pare, la teva mare, no? I això també passa per no obligar els nens, no? A respectar els límits dels nens, també en la justa mesura fer-los coneixedors dels seus drets, no? De que ningú els ha de tocar o ningú els ha de tocar d'una manera que no els agradi, que no tenen per què fer coses que no els venen de gust. Llavors aquí és complicat, no? Perquè l'educació, no? També està vist com, no? Que no sigui massa permissiva, sí, perquè per un costat, si és massa permissiu i els hi deixem fer el que volen, sembla que els estem malcriant, però crec que hi ha d'haver com molta claretat en això, no? De que, no? Fins quin punt l'infant, no? Ha de fer tot el que li diuen els adults quan no és el que vol. Ah. Llavors, jo penso que això és la base, més que després, òbviament, si això es dona, doncs sí, s'ha de mirar com fer un bon acompanyament, com acompanyar, no? La culpa, no? tant de l'adulta o l'adult, clar, com sí. De l'infant, perquè clar, l'infant no té la noció del que està passant, no? Perquè precisament l'abús o la violència sexual infantil té a veure amb aquesta desigualtat, no? Que hi ha una persona que és l'agressor, que també, això sí que entre víctimes no hi ha diferència, o sigui, entre les víctimes són tant nens com nenes, potser una mica més les nenes, però no són diferències de gènere significatives, però en els agressors sí que hi ha una diferència de gènere significativa, no? I la majoria són homes. I llavors, bueno, no vol dir, no?, que les dones no ho puguin, però bueno, això són dades també que són importants, que s'han d'utilitzar en cap, no? I llavors, bueno, no s'ha de donar per fet que això no passa. Això és el més important, no? Tampoc anar amb la paranoia.
0: Clar.
1: Però també no donar per fet que el món és un lloc, o sigui que els adults, per ser adults, són capaços de protegir o de no fer, de respectar tots els drets dels infants, no? Llavors això és el més important, jo crec.
0: Mm-hmm. Ariadna, a quins senyals ens podrien alertar que el nostre infant, el nostre nen o nena, ha patit un tipus d'abús d'aquestes característiques?
1: Bueno, hi ha com molts signes bueno, emocionals, no? Com poden ser tots els signes quan un nen o una nena presenta malestar, no? O angoixa, o de repent no vol anar, no? Canvis així com més disruptius, de repent no vol anar o mostra més reticències d'anar o sigui, amb alguna persona, amb alguns cercles o amb algunes situacions concretes on es dona l'abús. Llavors està atent una mica en aquests canvis, no? De per què ara no vols anar, jo què sé, a casa del tiet o a casa de l'avi, o per què ara no vols que comences a rebutjar el contacte. Això s'ha d'estar, que això pot ser per fases evolutives i per no té per què venir acompanyat d'això, no? Però aquesta, no, és una, són indicadors. També el rebuig al propi cos, no? Que hi hagi un rebuig, o que hi hagi un fàstic, o que hi hagi un rebuig al cos propi. També que hi hagi conductes com sexualitzades una mica precoces, no? De masturbació, de promiscuïtat, no? D'excessiva curiositat vers lo sexual, no? Tot això també, o sigui, no té per què, però és que clar, res és molt significatiu, o sigui, res està relacionat directament o únicament amb que hi hagi una situació de violència sexual, però això també afecta, no? I també cert, no? Retraïment social, no? Bueno, són indicadors que ens poden fer veure que hi ha un, no? Sí, que els infants estan exposats, no? A un contacte sexual, no? Que no és l'adequat. Però sí, això serien els indicadors com més, crec, els més significatius.
0: Clar, són uns indicadors que després, com dèiem, s'ha de fer tot el procés d'acompanyament i de veure realment què és el que ha passat en cada cas, però sí que és veritat que quan hi ha canvis d'actitud significatius, no, alguna cosa està passant de base, sigui aquest tema o un altre, però sí que és veritat que com que hi ha molta més prevalença del que pensem, val la pena també tenir aquesta prevenció. Si passa la confirmació, el que no voldríem mai, que és que el nostre nen o nena ens verbalitzi que està patint aquest abús, a partir d'aquí com s'actua, cap a on el podem vincular? També sabem que hi ha un equipament aquí al Prat de recent creació que es diu Barnahus, però clar, les famílies de cop i volta es veuen sobrepassades, no? I no saben ben bé cap a on tirar.
1: Bueno, jo el que recomano, no, és principalment, no, anar a Mossos o anar a infància, o sigui, trucar a Infància Respon, no? Sempre és la primera via d'acollida. Després, a partir d'aquí, es mou segons la situació, es fa una valoració de si hi ha derivació a Barnahus, de si no, però a partir d'aquí es mouen tots els fils, no? O sigui, seria trucar a Infància Respon o anar a la policia, en aquest cas. Que a vegades pot fer molta por,
0: sí.
1: però d'entrada seria trucar a Infància Respon. I també es pot trucar a la Fundació Vicky Bernadet, que són, no, són molt punters, no, són la fundació de referència, no? Llavors jo diria aquests dos contactes principalment, no? Per poder rebre ajuda, per poder rebre informació, no? Per una primera acollida quan estem molt, no, desbordats. Però llavors es pot fer utilitzant qualsevol recurs així de la xarxa, però jo abocaria per Infància Respon.
0: Clar. En aquests casos, a vegades parlem de familiars, parlem d'un trencament de tot el que significaven les estructures prèvies, no?
1: Sí.
0: I per famílies, per pares i mares, moltes vegades també molt traumàtic, no? El fet de la pròpia responsabilitat, no? De la pròpia culpa.
1: Clar. O sigui, els nens no parlen, perquè els nens formen part de la família.
0: Clar.
1: I saben també que expressar aquesta informació pot provocar la destrucció dels vincles. Llavors, és un tema molt delicat, que efectivament és com un tsunami, que res, o sigui, és algo molt, molt xocant. Des de les famílies el que s'ha d'intentar fer quan hi ha una verbalització d'aquest tipus és mantenir la calma principalment, no? Pensar que al final el que és molt traumàtic és viure això, no? Jo crec que pels infants és molt més traumàtic explicar que han sigut això i que no ser escoltats, no ser tinguts en compte, no? Ser callats,
0: sí.
1: No? Que és demanar ajuda de la manera que poden, i que això no sigui recollit, no sigui vist. Això és el més traumàtic, no? Al final els traumes són això, el no poder viure una situació molt dura en soledat. No és tant l'impacte del que m'ha passat, que això sempre, bueno, sempre, òbviament, provoca una ferida, no? I sí, provoca una, no, o sigui, no es pot minimitzar, però això es pot arreglar, això es pot refer, es pot reparar, es pot ajudar l'infant a ubicar aquesta, això en un lloc, no? Que, on la seva, no? Que protegeixi la seva integritat i que protegeixi la seva identitat i autoestima, no? Jo crec que el més important és mantenir la calma i no qüestionar a l'infant, no responsabilitzar-los perquè no ho han dit abans, no començar a traslladar, no? O sigui, ràbia, o perquè potser l'agressor en aquest cas és una persona que l'infant estima, és una persona que l'infant hi té sentiments molt ambivalents, no? I això s'ha de cuidar. Però clar, és molt dur per l'adult. Totalment. O l'adulta de referència, això és molt dur. Llavors s'ha de, independentment, no, de trucar a Infància Respon o de fer tot el protocol, no, per la protecció, no, que és el primer, la protecció de l'infant, no? Quina és la mesura més correcta perquè hi ha abusos i abusos, hi ha situacions i situacions, no? Llavors això es valorarà per un costat, però també que l'adulta, no, busqui suport emocional de l'entorn, de professional sobretot, per poder sostenir, per poder acompanyar en aquesta situació.
0: Clar. Doncs, com dèiem, és un tema difícil, és un tema que costa, que ens costa a tothom poder posar sobre la taula, però que s'ha de parlar precisament perquè els infants no ho hagin d'amagar fins que siguin adultes i es vegin amb cor d'explicar-ho, com ha passat amb la nostra generació, en les generacions passades, no? I com s'ha anat tapant aquest tema, que ha passat en moltes famílies també.
1: Sí, sí, i seguirà passant. Clar, la cosa és poder, bueno, mira, rebaixar aquest percentatge d'infants que bueno, erradicar, no? O sigui, fer una mirada social, no? Sobre la violència i sobre els drets dels infants, això per un costat, però també, no? Que si pugem aquest percentatge d'infants que poden trobar en la seva família la confiança per fer-ho, doncs, bueno, ja és un èxit.
0: Segurament la impunitat, no, amb la que han actuat històricament aquests abusadors, doncs també vagi a menys. El que passa és que és un pas que costa i que és per això precisament que el SOAF ho posa sobre la taula. Ariadna, expliquem-me com funcionen les sessions, perquè fareu dues sessions demà.
1: Sí, farem dues sessions demà. Al matí tenim molt poques inscripcions, com és habitual. A la tarda en tenim moltes. Mira, aquest cop ja ens ha sorprès que hi ha més assistents, perquè és un tema que no, així com altres temes que proposem, hi ha molta assistència en aquesta, ho entenem perfectament, no n'hi ha tanta, però igualment apostem per fer-ho. Llavors, les sessions serien la del matí i la de la tarda. La del matí seria de 10 a 11 i mitja, i la de la tarda seria de 5 i mitja a 7. Per inscriure-us ho poden fer a través del correu soaf@elprat.cat.
0: Doncs, com sempre, el SOAF oferint informacions molt interessants per les famílies del Prat. Són formacions gratuïtes i que segur que ens donen eines, un pla d'actuació, doncs, en cas que ens veiem en algunes d'aquestes situacions. Ariadna, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi
1: molt bé el dia. Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tens un comerç al Prat?
5: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
6: 93 478 53 60
7: 93 478 53 60
4: Al Prat tot resulta ben pagat.
8: Loco. Tu ets perfecta?
9: No ho sé.
8: I tu?
9: Pues clar que sí.
8: I tu, que ets perfecta?
10: Però n'hi ha algú perfecte?
8: No ho sé.
11: Clar que no.
8: No?
11: No, no hi ha ningú perfecte.
12: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han sellejat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de la bala ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
4: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
5: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
4: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del RAM, Esther Niubó, explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla al pla clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
3: Gràcies, Mon, estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
2: Notícies en xarxa.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
8: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
9: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
10: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
11: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
14: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 6 minuts per sobre de les 10 del matí, el mes de maig al Prat ve marcat pel maig cooperatiu i aquí us vam fer l'explicació de totes les activitats i també us anem desgranant algunes d'elles. Hem aprofitat per convidar la Fundació Rubricatus, que sempre participa d'aquestes activitats, i també doncs, aprofitarem per recordar totes les línies de treball que fan a nivell de restauració. De tot plegat, avui ens acompanya la responsable de comunicació de la Fundació Rubricatus, la Marta Mancilla. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I també tenim la Cèlia Segura, que ella és la responsable de restauració de la Fundació. Què tal, Cèlia?
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Molt bé.
0: Per què Rubricatus participa al maig cooperatiu? Per què decidiu doncs, proposar activitats sempre?
1: Bueno, Rubricatus des de ja fa molts anys participen al maig cooperatiu perquè formem part, de certa manera, d'aquest teixit associatiu, tant del Prat de Llobregat com del Baix Llobregat. Aleshores, no deixem de ser una entitat més que treballem en xarxa, pues, amb la resta d'entitats i bueno, no podríem no estar en un projecte com el Maig Cooperatiu, perquè al final no deixem de ser una família dins de les entitats socials i del tercer sector.
0: I de fet, amb molts serveis, amb molta feina consolidada des de fa una pila d'anys. Cèlia, fem una mica la fotografia general de quins serveis de restauració té Rubricatus. Quines són les vostres línies també de negoci en aquest sentit?
2: Doncs, bueno, nosaltres ara tenim la cuina central, que és el nostre centre d'operacions, no? És una cuina molt gran i doncs repartim i donem servei doncs, des de àpats a domicili, tenim dos cantines a Barcelona, fem els menjars del Ramon Llull, del col·legi, fem els menjars també pels nostres usuaris, al centre ocupacional.
1: I a Can Rigol, també.
2: A Can Rigol, bueno, però la Can Rigol té una cuina pròpia, és aquesta que hem començat al setembre també amb en Ramon Llull. Tenim a Can Rigol, té la seva cuina, no? Pues també estem vinculats.
0: Clar.
2: I després extern també tenim el Sagnier, que ja fa 10 anys que estem allà, i el Ribera Baixa, que ja portem 4 anys, la cafeteria del Ribera Baixa.
0: On està aquesta cuina central de Rubricatus?
2: Està el que era l'edifici d'Intercial, allà a la carretera de Calalayo. Uh-huh. Abans eren les oficines d'Aigües del Prat. I ara, doncs, bueno, vam fer la Aigües del Prat, va marxar a l'edifici nou i nosaltres vam quedar en aquell espai.
0: Quants treballadors estan allà cada dia?
2: Pues mira, sumem amb tots els treballadors ara mateix que estan vinculats a la secció d'hostaleria són 30 persones.
0: Déu-n'hi-do.
2: Són moltes, eh?
1: Sí,
2: són moltes. Van començar que a la secció d'hostaleria de Rubricatus, quan jo vaig arribar, érem 4 persones. Sí, érem al bar del mercat, ara ho parlàvem, no? Que va ser l'inici, eren 4 persones, estàvem la Sara, el Cisco i el Toni, que eren els cambrers del bar, i vaig començar amb ells com encarregada, no?, del bar del mercat.
0: Alguns continuen, no?
2: Sí.
0: D'aquests 4 que heu començat, continueu,
2: sí,
0: no?
2: Sí, mira, hem tornat a treballar juntes amb la Sara, després d'una pila d'anys. Uh-huh. Ella continua estant ara a l'obrador. Uh-huh. Sí, el Cisco ha treballat amb nosaltres fins fa molt poquet al Sagnier.
1: Fins fa uns mesos, de fet.
2: Perquè va ser el meu company de l'inici i ara ens ha donat molta pena, però bueno, s'ha canviat de secció, ara està més a la Fundació fent altres tasques, però hem estat junts aquí, doncs ara ho parlàvem, quasi 20 anys que portem, no? I amb el Toni ara està de baixa perquè té, bueno, s'està recuperant d'un tema de salut, però continua, sí, estem.
0: D'aquestes 30 persones, són persones que tenen discapacitat, són persones que la Fundació Rubricatus insereix en el mercat laboral i que també competeix amb la resta d'empreses que no fan aquesta funció. Com és això portat a la restauració, Cèlia? Perquè és veritat que és una feina, no? Sabem que és molt dur treballar a les cuines, sabem les exigències també per part de les empreses, dels consumidors. Com és fer aquesta vinculació, no?, de les dues maneres de sentir de Rubricatus, que és per una part donar un servei molt professional i per una altra poder donar un lloc de feina digne a totes aquestes persones de la Fundació.
2: A veure, al principi, quan jo vaig arribar, ara m'has fet traslladar a la memòria moltes coses i molt boniques, eh? La restauració té una part, no?, molt, molt positiva i una altra part negativa. Normalment es veu la negativa, perquè és un entorn molt hostil, amb molts nervis, amb molta exigència, lo que has dit. Però hi ha una part que, si la fem funcionar bé, ostres, és també molt terapèutica. Sembla que no, però a mi m'ajuda molt. Perquè al final, si tu estructures bé la feina, és una feina que es repeteix molt, que sempre fem les mateixes tècniques, que sempre utilitzem els mateixos materials, que les receptes es poden repetir i es poden fer sempre iguals, no? Llavors, sí que tenim aquest punt, no, de transformar la feina en el que podria ser molt estressant en una feina molt repetitiva i que pot convertir-se en una cosa molt terapèutica. Llavors, aquí és una de les coses, no? Un dels punts que hi ha moltes coses, no?, que treballar i que aprofundir. També, una de les coses que també som experts, que moltes vegades ho hem parlat, no?, és en trobar els talents ocults de les persones.
0: Aquestes
2: habilitats, no?, que no tothom serveix per tot, no? Qualsevol de nosaltres. Trobem o hem creat, no?, o hem desenvolupat aquesta manera de fer, d'escoltar, de veure, de posar la persona en el centre, de treballar amb les persones i dir, ostres, potser a aquesta persona no li va bé tant per les patates, per dir-te alguna cosa, però després és una excel·lent comunicadora, no? En el cas de, per exemple, el Cisco.
0: El Cisco té fans i tot.
2: Fans, sí. Podríem obrir-li un club de fans, sisplau. Exacte. Club de fans de Cisco, sisplau. Ja, right now. O sigui, clar. Perquè té una habilitat o un talent espectacular per tractar amb la gent, no? O hi ha gent que està supercòmoda amb una pica rentant tot el dia perquè és una manera d'evadir-se o de concentrar-se i de que la feina repetitiva li dona molta seguretat, no? Doncs és també buscar això, no?
0: Es troben les habilitats de tothom per al final poder aconseguir aquesta feina conjunta, però és veritat que porta molta tasca d'acompanyament i de donar un altre tipus de temps, no?, i d'espai segurament que no estem tan acostumats en altres tipus d'empreses i amb les que vosaltres al final competiu a mercat, no?, perquè això també és veritat que oferiu serveis de la mateixa qualitat que qualsevol altre catering, que qualsevol altra cafeteria o que qualsevol altre restaurant, no?, i per tant aquí està segurament la clau de l'èxit. Celi, hem dit que teniu diferents parts, també que treballeu amb la inclusió d'aquestes persones amb discapacitat. Parlàvem fa uns anys, quan va començar la cafeteria del Ribera Baixa, com una primera oportunitat moltes vegades per tastar ja, no, com era aquest món. Això continua sent així? Com és el procés d'un usuari de Rubricatus per acabar treballant o bé al catering o bé al Sagnier?
2: Doncs això ha sigut, bueno, és una dels projectes estrella per nosaltres, perquè la veritat és que vam començar, ens va donar l'oportunitat d'agafar la cafeteria del Ribera Baixa, que havia estat uns anys tancada, i vam presentar el projecte i vam dissenyar i desenvolupar el projecte pensant en que podria ser una bona teràpia, no?, una bona manera d'aprovar aquestes persones i fer altres coses que tenen que veure amb el centre ocupacional, que és una mica una extensió d'aquestes activitats, no?, que fan les persones al centre ocupacional. Hi ha persones, hi ha molts perfils, no?, però hi havia persones que detectàvem en el centre ocupacional que, ostres, que tenien actituds, no?, capacitats per fer coses fora ja o més enllà de, doncs, el que feien normalment o habitualment. Llavors ho vam lligar. Van dir, ostres, és un espai que potser no és de gran afluència de públic, però a nosaltres ens podria servir.
0: Clar.
2: Podria ser el lloc, no?, on no hi ha aquest tant estrès, tanta varietat de, jo què sé, de bocates o no sé què, però sí que és un lloc que, ostres, podria estar dirigit a fer aquestes pràctiques, no?, que fem nosaltres, pràctiques prelaborals, no? Llavors, és un lloc ideal. Primer, i ho tinc que dir, perquè tenim a Raúl Olmo, vale? És nostra arma secreta, vale? Tenim a Raúl Olmo, que està fent una labor absolutament espectacular. Ha sigut una peça i és la peça clau per a aquest projecte aterri i porti els anys que porta i tingui aquest èxit que té. que per cert, si no han anat mai el divendres al karaoke, sisplau, teniu que anar un divendres per la tarda al karaoke del Ribera Baixa, eh? Absolutament increïble.
0: Molt bé.
2: S'està fent molt bona, molt bona feina per part de Raül i per part de, també del centre ocupacional, dels monitors, de la gent que arriba, no? I de la gent que porta els usuaris que acompanya, no? Perquè es faci tota la feina global. O sigui que el que fem és pràctiques prelaborals, sí que s'està fent aquest acompanyament, sí que estem trobant que hi ha persones que estan supercòmodes

0: Nosaltres, la, bueno, ha sigut, per nosaltres va fer, va ser, sempre ho dic, va ser la nostra apuesta de largo, no? A Fundació Rubricatus, jo ho vaig viure, ho vaig viure d'aquesta manera. Estàvem en un espai molt acotadet, molt petit, que era el bar del mercat, i al fer el pas als Agnès, jo me'n recordo de tenir xerrades amb l'equip, de... Ostres, Delia, no sé, nosotros, no sé, no sé, no, servir el menú, yo no, es que yo no voy a saber, Celia, porque hay mucha gente, va a haber mucha gente, no sé qué, xerrades d'aquestes, no?, de l'equip, de dir, ostres, estàvem en un espai que no teníem menú, que només teníem cafeteria, que teníem molt poc trànsit, i ens enfrontàvem amb un repte gegant, que era, ostres, el Sagnier és el bar com més trànsito del Prat a nivell d'equipament municipal, sí, sí, d'esportiu.
1: Sí, totalment.
0: És una passada, és una bèstia, no? Llavors, bueno, pues estaven com molt nerviosos, van passar molts nervis al principi, però jo crec que ha sigut un triomfo per les persones que des d'inici van formar part del projecte, com per exemple, poso l'exemple del Toni, el Cisco i la Sara, no? El Toni i el Cisco que han continuat amb el Sagnier fins ara, no? Ostres, han fet una feina i han fet un desenvolupament de la seva feina increïble, no? Si tenim que posar marcadors, si tenim que parlar d'èxit del projecte Rubricatus, tenim que parlar de les persones.
1: Totalment.
0: I jo, que m'ho porto molt al personal, perquè han treballat, són companys de feina, saps que són, quan tu parles d'una companya de feina que l'estimes molt, no?, i que veus que ha crescut molt durant el temps que ha estat amb tu, no?, i has viscut aquest creixement, jo, a mi m'ha passat això, no?, jo parlo de les persones i parlo de l'impacte que té, de com canviem, de com canviem les vides de les persones, de com creixem, no?, amb el Cisco i el Toni poso l'exemple, no?, de dir, ostres, aquelles persones o aquells companys que estaven neguitosos de dir, ostres, què farem nosaltres, no podrem allà, ui, això és molt gran, nosaltres no hemos servido nunca menú, ¿cómo vamos a llevar el plato a la mesa? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a enterar de las comandas? ¿Cómo vamos a saber cuántas mesas? ¿En qué mesa vamos a ir? Perquè tenim tot el menjador, clar, i tenim, sí, tota, sí, la terrassa, sí, sí, del Sagnier, i quan hi ha competicions, com ho vam a fer? Jo me recordo d'aquelles converses, no? I també me recordo de lo fàcil que va ser, de lo ràpid que van aprendre, que vam aprendre totes, i de lo bé que ho van fer, no? I de l'èxit compartit, no? Això és el, jo crec que és l'esperit del Sagnier, no? Que al final nosaltres sempre hem sentit, no?, que ha sigut un èxit, no?, per nosaltres, aquest model humil, no gran, no pretensiós, però molt nostre, no?, i molt pla, no?, que és com nosaltres, o sigui, és el Sagnier.
1: Són dos espais que val la pena, com a gent del Prat, doncs anar a la cafeteria del Ribera, anar al Sagnier a fer el menú d'entre setmana, perquè és veritat que aquí és quan podem prendre també decisions i col·laborar i participar activament i decidir, doncs, anar als establiments que gestiona la Fundació Rubricatus, també, doncs, per visibilitzar que hi ha gent amb diferents capacitats i que totes aporten a la societat, no? Que és una mica el que feu d'una manera directa amb tothom. També passant al catering és bo i als àpats per la gent gran, que és una altra iniciativa que vam anar seguint. Ara mateix, com està aquest tema dels serveis dels àpats que al final faciliteu a molta gent gran?
0: Sí. Nosaltres...
1: Quanta gent hi ha apuntada en,
0: bueno,
1: aquests serveis
0: d'àpats a domicili?
1: Bueno, ara tenim...
0: A veure, amb els àpats sempre ens passa que no podem donar a l'abast a totes les famílies que ens agradaria.
1: Clar.
0: Llavors sempre tenim llista d'espera. Nosaltres ara estem donant alrededor d'uns 140 sí, 140 avis al Prat. Llavors, però sempre tenim llista d'espera. Aquest projecte que va començar fa molt de temps, que va començar a la cuina de Rubricatus, ara ho parlàvem, va començar per amb la idea, no?, de donar servei a aquelles famílies, no?, a aquelles persones, doncs, que estiguéssim en una situació de vulnerabilitat i s'ha convertit, no?, en un acompanyament. Sí? S'ha convertit no només en un àpat, no?, que sempre parlem dels àpats a domicili, sinó s'ha convertit en aquell acompanyament que té molt de valor i que és el que moltes vegades les famílies ens diuen, no? Jo he parlat amb famílies, amb els fills d'algun usuari,

0: i mateix amb els companys, no, de feina que venen i van repartint cada dia. I, ostres, continuem sent el número un, no? O el valor que més li donen les famílies o els usuaris són la companyia.
1: L'espai de conversa, no?
0: L'espai de conversa, el que te toquen el timbre cada dia i te pregunten com estàs, és una meravella. I les famílies ho valoren molt, això. Llavors, en aquest sentit, ja tindrien... O sigui, ja quan parlem d'apps a domicili, m'agradaria també donar-li una volta a això que parlem de no només el menjar, sinó que és que té molt de valor que doncs algú vagi a veure la teva mare cada dia, quan moltes vegades nosaltres mateixos com a fills no podem, no? Uh-huh. Això té un valor incalculable.
1: Al final és una xarxa comunitària.
0: Absolutament.
2: De fet, ha arribat al punt de que normalment Rubricatus s'entén com una entitat que demana voluntariat, no? I amb aquest projecte dels àpats a la gent gran ho hem transformat i ara li hem donat la volta totalment, i són aquestes persones grans les que han demanat a persones usuàries de Rubricatus si poden fer voluntariat d'anar a casa seva a les tardes i estar una estona amb ells parlant. I de fet el voluntariat va començar ja fa uns anys i continua vigent.
1: Que fa uns anys que ens van visitar i de fet mira, ens agradaria poder-los tornar a portar ens tornin a explicar com és aquesta experiència, que ha de ser meravellós per les dues parts, no? Poder compartir aquesta conversa. I amb tot això que hem explicat, a part, teniu una visió de sostenibilitat amb tot el que feu a la cuina, i de fet és una mica el que mostrareu, no? En aquest maig cooperatiu. Quina activitat heu preparat? Perquè crec que està tot plegat previst per divendres, no? Al matí?
0: Sí.
1: Què és el que fareu, Cèlia?
0: Bueno, farem una xerrada, no? Explicarem una mica com ho fem al Sagnir, no? Com ho fem, com intentem que les nostres polítiques sostenibles, no? Pues, com les fem nostres, no? Com fem la nostra manera particular de funcionar dins de lo que nosaltres comprem, dins de la nostra responsabilitat, no? I dins de la nostra manera de fer. La gran avantatge del Sagnir en aquest cas és que té un model ja que vam començar amb aquestes pràctiques abans de saber-ho. Perquè...
2: Com per inèrcia.
0: Sí, com per inèrcia. Uh-huh. Va ser tot ja... Amb aquesta manera de fer nosaltres, que volíem fer-ho molt adaptat, no? Molt adaptat perquè tot fos molt fàcil, molt fàcil per tothom de fer i d'entendre, no? Ja vam entendre que una carta, per exemple, no? Una carta típica de restaurant, no? O de bar, que tu pues, tens una carta que t'obliga a tenir un servei, doncs aquella carta per cuinar i per tenir càmeres i per tenir neveres, doncs... potser no era el model que nosaltres volíem per a aquest projecte. Llavors, nosaltres sempre hem tingut una cuina molt senzilla, molt, amb una estructura molt fàcil, on plantegem un menú que tindrem tota la setmana i fem unes compres molt acotades. Al principi vam tenir que generar un temps de rodatge, no? Perquè tens que conèixer la teva clientela, tens que veure quines preferències n'hi ha, tens que veure els proveïdors també com funcionen, no? Com està el territori. Ha sigut un procés de molt de temps per arribar fins on estem ara, no? Sempre posem a la cuina de l'Axanier com un exemple, una cuina sostenible, perquè la nostra manera de fer, tot i que és molt senzilla, també té com unes línies molt, molt definides a seguir, no? Que és aquesta manera de comprar que nosaltres tenim, aquesta manera de produir que nosaltres tenim, i aquesta responsabilitat darrere de veure, primer, si tenim... I ara això ho hem fet amb el PA, que hem fet un estudi, tenim uns indicadors, hem pesat el que sobrava de menjar.
1: Ostres!
0: Hem fet tot aquest treball de recerca, de veure què sobrava al plat, hem fet aquesta analítica i hem trobat coses que hem pogut continuar treballant per no llençar menjar, no? Ho havien fet, i ho tinc que dir, ho havien fet molt bé, perquè, ostres, ens van donar compte de que no llençaven gaire menjar, però posant això a sobre del paper i mirant i estudiant què podíem fer més, doncs, ostres, les guarnicions potser que no tothom se les acaba, potser que tenim que preguntar al client què vol, no? Si vol patata o vol una mica d'amanida, o si vol o no guarnició. Doncs aquests detalls han fet que encara ho tenim més acotat, encara. Ho tenim ja quasi, ostres, que tenim molt poquet desperdici, llancem molt poqueta cosa. Llavors, bueno, fem un menú molt senzill, fem molta rotació i tenim un objectiu molt clar, i és que el divendres, quan tanquem, tenim que tenir res a les neveres.
1: I s'aconsegueix?
0: Pues moltes vegades sí, eh? Moltes vegades sí. Potser que un dia que plou no venen tant, però sí que és veritat que utilitzem molt el reciclatge, no tenim sobre el paper un menú molt rígid, sinó que podem canviar, i ens amoldem una mica a lo que ens ha sobrat, no? Treballem en aquestes línies.
1: Doncs de tot això en parlaran el divendres, que és, la cita és a 12:45, però ens hem d'apuntar, no? A comunicació@rubricatus.org.
2: Sí, s'ha de fer una inscripció prèvia, tant a l'email que tu has dit de comunicació@rubricatus.org, o també podeu fer la inscripció per Instagram.
1: Perfecte.
2: Que estem oberts a diferents canals.
1: Seguiu-los a l'Instagram, a Fundació Rubricatus, i també al Sagnier. Ha estat un plaer tenir-vos per aquí, parlar una mica de la Fundació. Sèria, per acabar, que ens queda un minut.
0: Dir que també després de la xerrada, sí, del divendres, hi haurà un tastet, un producte que farem, i si algú es vol quedar a dinar, també farem un dinar
2: més dirigit, especial.
0: No, més especial, no? D'aprofitament.
1: Ja que hi anem, val la pena quedar-s'hi. Gràcies, que vagi molt bé. Molt
0: Moltes
1: bon dia.
0: Gràcies.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso. Demà dimecres arriba la primera fira de l'ocupació de la Part. Es tracta d'una iniciativa orientada a fomentar la connexió entre empreses del territori i persones en recerca de feina que volen millorar la seva situació laboral. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, davant de la CAPSA, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. La fira més també oferirà un ampli programa amb sessions informatives i xerrades especialitzades. Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació familiar, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Municipal Antonio Martín Sánchez.
2: Demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
0: Una de les queixes de personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció en les tasques respecte a l'activitat que desenvolupa a cada equipament, i ja que hi conviuen amb personal municipal en molts casos. En el cas de Prat, les aturades començaran dimarts vinent, dia 26, i afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i l'assistència bibliotecària. Altres serveis com les sales d'estudi no es veuran afectades perquè depenen del personal municipal. I la xaranga pretenca xarangarina ha guanyat el primer premi de la 3a edició del concurs nacional d'escutxa, serà de Terol. A més, també ha rebut el premi especial de la millor cançó dedicada al poble amb la composició d'una jota sobre el municipi. El grup combina un repertori festiu, arranjaments propis, humor i interacció constant amb el públic, apostant per una proposta moderna, però també relada a l'esperit popular de la música al carrer. Escoltem Marc Pardo.
3: La vam fer com si fos una actuació normal, és a dir, no portàvem un set list establert ni un ordre, sinó que anàvem veient les sensacions del públic, el perfil i tot això, i en funció d'això, com hem dit abans, decidíem quin era el nostre repertori, sempre intentant que no coincidís amb el repertori que fèiem després a l'escenari. Teníem un setlist de 40 minuts que tiràvem de dalt a baix i sense parar, 40 minuts bufant.
0: Xarangarim va néixer l'any 2013 com un grup d'amics músics i en els últims anys s'han professionalitzat convertint-se en una de les xarangues amb més projecció a Catalunya.
1: Esports.
0: I els esports, el Club Atiba Velocitat del Prat ha estat un dels grans protagonistes del cap de setmana al Campionat de Catalunya del circuit que s'ha disputat a Sant Boi. En categoria sènior, Ona Rodríguez i Rafa Heredia s'han imposat al fons, mentre que Nil Llop i Luisa González ho han fet en velocitat. La cita també ha comptat amb la participació del Club Patí Ciutat del Prat, que ha aconseguit tres primeres posicions, doble triomf per Esther Pla en el avió femení, tant en modalitat de velocitat com de fons, i per David Sánchez en màster 40 masculí en modalitat de velocitat. Això és tot, moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies a quina hora.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
0: Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
5: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: De gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així,
7: gener,
8: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 5360
14: 93 478 5360
11: Al Prat tot resulta ben pagat.
15: Time for DJ.
16: Time for DJ.
17: Time for DJ.
16: sábados.
17: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
18: Time for DJ.
19: Time for DJ.
20: Time for DJ.
21: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
22: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
21: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
22: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
21: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.

0: 39 minuts per sobre de les 10 del matí. A la portada del programa us hem explicat que si estàveu en recerca de feina, avui parlaríem de la primera fira de l'ocupació del Prat, que es farà demà a la plaça de Joan García Nieto, a l'entorn de la Capsa, i el que farem tot seguit és explicar-vos en què consistirà aquesta fira i també per qui pot ser interessant. De tot plegat en parlem amb la Marga Santiago, i és cap de la secció de Foment de l'Ocupació a Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament. Què tal? Benvinguda.
1: Gràcies, Maria.
0: I també amb l'Eva Gai, que és coordinadora del Servei Local d'Ocupació, també a la mateixa àrea. Què tal?
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé.
0: Quan es va començar a pensar el fet de fer una fira de l'ocupació al Prat? Perquè, de fet, és inèdita, serà la primera vegada que la viurem.
1: Correcte. Doncs poso una mica en context. Nosaltres, des de Desenvolupament Econòmic, portem fent un tipus de jornada des del 2017, que suposo que us sonarà, que era la jornada d'empreses per l'ocupació, que posava en reconeixement la col·laboració de les empreses amb les polítiques d'ocupació que desenvolupem a través del Centre de Promoció Econòmica. Llavors, des del 2007 que veníem fent aquesta jornada, va arribar un moment que vam pensar en ampliar o donar-li una volta i fer alguna cosa molt més dinàmic, de major impacte, que tingués una repercussió una mica més potent a efectes d'inserció laboral. Clar. I llavors ja l'any passat li donàvem voltes a què fem? Pues vinga, ens llancem, fem la primera fira d'ocupació i continuem, no, aquest treball, no, amb el que són les empreses que estan vinculades amb nosaltres a través dels diferents serveis que oferim des del centre, sigui amb borsa de treball, sigui a través de les pràctiques amb els cursos de formació que fem. I ha sigut aquesta transformació de la jornada d'empreses per l'ocupació a la primera fira del Prat en matèria de recerca de feina, informació, orientació, que després ja explicaré.
0: Mm-hmm. No sé si en la jornada d'empreses per l'ocupació el focus estava més en aquestes empreses, no? I aquí es vol posar el focus una mica en la ciutadania, no? En la gent que està en aquesta recerca.
1: Sí, el que volem accentuar, exacte, és aquesta, el que és la intermediació, o sigui, el focus és intermediació. Segurament, i aquí ja jo crec que l'Eva i jo ho compartim, la fira ve per quedar-se. Aquesta sí que és la primera, provarem, aprendrem molt, no? Perquè les coses a la primera no surten bé, ja ho sabem, però estem molt il·lusionades i, exacte, hem posat aquest focus de que hi hagi sobretot això, oferta de feina, processos d'entrevista, que després explicarem, borses de treball, i acompanyades d'altres activitats, no? Que donaran, pues, un abast més ampli a lo que és el procés de recerca de feina.
0: Eva, com és ara el servei d'acompanyament que es fa de manera habitual, més enllà de la fira, a una persona que està en recerca de feina aquí al Prat?
2: Sí, nosaltres actualment, com a servei municipal, tenim el Servei Local d'Ocupació, que ofereix aquesta primera porta d'accés als serveis i recursos del Centre de Promoció Econòmica, i el que oferim és una orientació en acompanyament tant individual com grupal a persones que estiguin en recerca de feina, ja sigui perquè estan en situació d'atur o per millora professional, d'acord? I bueno, des d'aquest primer contacte que tenen amb el servei, doncs poden fer des d'accions de tallers d'orientació laboral i de recerca de feina, itineraris d'acompanyament si necessiten fer accions més concretes per acabar de perfilar, no, el seu objectiu professional, aquelles mancances que potser tenen a l'hora de cercar feina, no, que els apropi una miqueta més al mercat laboral actual, i informació en general de recursos i, bueno, i serveis que en matèria d'ocupació puguin tenir al municipi. També, pues, orientem en termes de formació professional, vale? Que es puguin ajustar al seu objectiu professional i que estiguin en consonància també amb la seva trajectòria laboral i formativa.
0: Es necessita cita prèvia per accedir al servei?
2: Sí.
0: Com la podem demanar?
2: Sí, es pot demanar per telèfon, trucant al Centre de Promoció Econòmica. Si voleu el dono ara,
0: sí.
2: 93 478 6878, o poden enviar un correu electrònic a l'SLO, que és slo@elprat.cat, i nosaltres ens posem en contacte i facilitem una cita, primer individual i després ja, depenent del tipus d'accions que facin, ja ja es va ajustant una miqueta aquest acompanyament.
3: Perfecte, això és doncs, la manera habitual que té aquest servei de, sí. de contactar i de que les persones sí. puguin tenir aquest acompanyament, i intentareu traslladar i fer-ho més dinàmic perquè la fira d'ocupació doncs, tingui un punt una mica diferencial, no? Com està tot preparat? Perquè això és demà mateix durant tot el matí, com ens ho hem d'imaginar? Què hi haurà?
1: Doncs l'horari de la fira a el que és la ciutadania és de 10 del matí fins a les 2 de la tarda. És, el lloc és la plaça Joan García Nieto, al costat de la CAPSA i on estem com a centre de promoció econòmica. I bueno, el que hi ha tot un seguit d'activitats en paral·lel a lo que són els estants on es faran entrevistes de treball, val? En quant a la distribució, que això sí de cas ara comentem, de les empreses, el que comentàvem, tenim una representació d'empreses públiques d'aquí del territori del Prat i empreses privades. Això també és important per nosaltres perquè posa de relleu, no? En relleu el que és aquesta col·laboració público-privada que des de promoció econòmica ja portem molts anys treballant. Llavors, sí que tenim algunes empreses que s'ha fet una gestió d'intermediació, no? Que s'han posat l'oferta i tindran persones per entrevistar i fer aquesta, no? Entrevista in situ en el marc de la fira, i tenim altres empreses que el que ofereixen és donar-se a conèixer els seus serveis, la seva bossa de treballs, els perfils habituals que contracten, etc, etc. Hi ha una miqueta barrejada aquests dos tipus d'intermediació. Hi ha, per les persones que estiguin interessades, hi ha un formulari d'inscripció a la pàgina web, val? Que nosaltres recomanem que les persones es puguin inscriure perquè, bueno, perquè allà també podem esbrinar una miqueta els interessos. Allà està posat tota la informació dels tallers d'orientació que farem, que després l'Eva, si de cas, els mencionarà, a les xerrades professionals a càrrec d'empreses que també oferim, i, bueno, i una miqueta també per controlar l'aforament dels diferents Clar. Espais on farem les activitats.
3: Mm-hmm. Anem amb la part de les empreses. Vinga. Quines faran participació activa? També quines sí. temàtiques us han interessat poder programar en aquesta primera fira?
1: Doncs en aquesta primera fira la veritat és que estem contentes perquè tenim quatre empreses que han participat en el format de xerrada, d'acord? Tenim a les 10 del matí tenim l'empresa Fomento de Construcciones y Contrata, d'acord? Que aquí, bueno, el que ells habitualment treballen són serveis de recollida, tractament, reciclatge, i bueno, donaran a conèixer pues, com treballen, els perfils, etc. Les puntes també de contractació.
3: Clar.
1: Val? Que crec que és interessant per la gent que ho puguin conèixer. Després, a veure, no duraran una hora, però bueno, el marge és aquest, no? Perquè després la gent pugui començar a l'altra xerrada, que a les 11 tenim l'empresa Celsa, que és l'empresa que l'Ajuntament doncs, té treballant per temes de serveis de neteja i manteniment i que s'ha brindat a venir a fer la xerrada. A les 12 trobarem també en l'aula 4, comentar que les primeres xerrades totes les fem en la sala d'actes del centre de promoció, que té una capacitat de 100 persones, i a vegades pues, l'aforament no sabem si l'omplirem o no, però bueno, és una sala gran. I la de proactiva sí que la traslladem a una aula una mica més petita perquè també és un format més dinàmic. Amb ells, nosaltres, Promoció Econòmica, tenim un conveni de col·laboració per fer formacions en temes de salvament i socorrisme, perquè porten a terme la formació i després la contractació a les platges del Prat i de la zona del litoral. I, bueno, fan l'activitat amb una activitat de reanimació.
3: També,
1: sí, és més específic.
3: És un perfil específic, potser gent més jove, no?
1: Sí, que... sí, és també... No, el que habitualment ofereixen és un treball així com molt estacional d'estiu, però sí que és cert que després van contractant a la persona per a l'any següent. I al final, doncs, del matí a la una tenim el centre comercial Esplau, que també ens informaran de les diferents marques que hi ha al centre comercial, els perfils habituals que també seleccionen, els moments, no, també de més alts de contractació, i aquesta seria la part de xerrades professionals que podem oferir aquest any en la fira.
3: Aquestes sí que seran al centre.
1: Aquestes les fem dintre del centre de promoció econòmica.
3: Perfecte.
1: Sí, sí.
3: Anem amb els tallers, que aquí sí que seran a l'exterior, no?
2: Els tallers estaran a dintre de promoció econòmica.
3: També es fan
2: a les instal·lacions. Sí, els tenim en aula. Uh-huh. Llavors, bueno, aquests tallers els portaran, seran de la mà de l'equip tècnic del Centre de Promoció Econòmica i estan enfocats a, bueno, conèixer les noves tendències en processos de selecció, nous canals de comunicació que s'utilitzin en recerca de feina, no? Posant una mica d'èmfasi també en tot el tema tecnològic, no? La IA i demés, no? Que està tan al dia ara. I bueno, com potenciar la seva candidatura. Llavors aquí, bueno, hem fet una mica de diferents temàtiques que va des de com reafrontar un procés de selecció a MIA.
3: Com... Clar, és que ara està molt
2: totalment
3: implementada, no?
2: Sí.
3: Els processos de selecció de l'intel·ligència artificial.
2: Com funciona un speed dating.
3: Això és cites ràpides.
2: Cites ràpides, sí, o sigui, són processos més massius o més macro, no? Es convoca a un volum de gent elevat, llavors el que es fa és com una xerrada informativa normalment de l'empresa i després es passa com a fer un format d'entrevista individual però molt cas, express.
3: No?
2: Sí.
3: Sí, clar, sí. Quin impacte ha de ser...
2: Bueno, és com saber, ràpid, no? Al final, o sigui, què informació donar de forma molt breu, no? Perquè al final el reclutador o reclutadora es quedi amb la teva candidatura, no? O sigui, que sigui un impacte, no?
3: Que difícil, aquests moments, perquè clar, hi ha tants nervis de la
2: Vaja,
3: gent que es presenta
2: clar.
3: I vincular això amb
2: sí.
3: la necessitat de tenir aquesta feina moltes vegades.
2: Clar, al final buscar una feina en si és una feina també, no?
3: Sí.
2: T'has de preparar,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
2: les
3: sí.
2: entrevistes s'han de preparar, clar. No pots anar a veure què passa, no? Sinó que ha de ser un procés també d'autoconeixement, no? I de saber traslladar la teva persona a un lloc de feina, no? Al final, les teves competències i el teu coneixement, de manera que s'ha de preparar. Això no ho pots deixar...
3: Què més tindrem?
2: També oferirem informació sobre com accedir a l'oferta pública d'ocupació, no? Que això és una demanda que habitualment també ens fan des de la ciutadania.
3: Clar, perquè l'oferta pública d'ocupació, parlem, per exemple, de gent que treballi a l'Ajuntament, parlem de...
2: Bueno, és com accedir a les diferents administracions, a l'administració local, a l'autonòmica o a l'estatal, no?
3: Perquè no sempre passa per unes oposicions.
2: Bueno, generalment, o sigui, hi ha oposicions per vacants que siguin estables, no?, i hi ha borses de treball que es generen també, que també requereixen d'un procés pel qual tu t'estàs presentant, no?
3: Clar, és que aquí sí, la gent que estem fora de l'administració és un
1: món.
2: Sí, per això
1: món,
2: cal informació, món, per això cal informació, no? Perquè, clar, hi ha tot un procés, un protocol de l'administració des de la publicació d'unes bases fins que tu presentes la teva documentació, després tot el procediment de diferents proves, no? Llavors hi ha desconeixement moltes vegades de com funciona.
3: Què més?
2: També oferirem informació sobre l'escola d'oficis que recentment hem reinaugurat,
3: sí.
2: Vale? En noves formacions en sostenibilitat, en
1: energies
2: renovables. Llavors farem també una sessió informativa sobre aquesta novetat. També sobre el procés d'acreditació de competències professionals, que nosaltres som un punt d'informació també sobre aquest protocol de procediment per poder acreditar la teva experiència laboral com a formació
1: oficial,
2: oficial, sí, igual no m'he explicat bé ara.
1: Oficial.
3: La paraula.
2: Sí, vull dir que al final és traslladar tota la teva trajectòria laboral que tens durant anys, no? Com es pot transformar això en una certificació oficial, no? Tot i que no hagis fet un cicle formatiu de més, no? Però bueno, nosaltres des d'allà tenim un punt d'informació també. Les persones que puguin interessar-se poden demanar també una cita amb la tècnica, amb l'equip tècnic que fa aquesta informació. I també un taller sobre com llegir un contracte i entendre una nòmina. Bueno, una informació que no està de més.
3: No està de
1: més. No
3: sí, sí. Tots, tota l'estona.
2: Vale. Això pel que fa al tema dels tallers d'orientació i de recerca de feina, per apropar una miqueta més a les persones, a la recerca actual, no? I al mercat laboral actual.
3: Aquests tallers necessiten també inscripció específica o apuntant-nos a la jornada?
2: Sí, bueno, quan hem posat el formulari d'inscripció hem afegit que poguessin marcar interès tant en els tallers d'orientació com a les xerrades amb empreses. Però bueno, al final donarem prioritat a les persones que hagin pogut fer aquesta preinscripció, aquest interès, però aniran entrant conforme vagin arribant fins a aforament, fins a completar l'aforament.
3: Això tot dins del centre de promoció econòmica, però fora també tindrem estants i activitats, no? Aquí què hi haurà?
2: Aquí.
1: Doncs a la part de... Clar, la part exterior, aquí hem donat el protagonisme a lo que és les empreses. D'acord? Tindrem prop de 20 empreses que col·laboren en aquesta primera fira i estaran situades pues, en l'espai, en la plaça que comentàvem abans. A la mateixa plaça hi haurà el punt de registre per les persones, pels ciutadans que s'apropin a la fira, que hi hagin fet la inscripció.
3: Hi haurà molta gent que passarà per allà i dirà, ostres, mira,
1: què és esto?
3: Sí. Exacte. Sí que m'interessa. Sí,
2: poden entrar, sense poden fer entrar. Inscripció.
1: Sí que ens va bé, no?, aquell formulari d'inscripció per veure una miqueta la dimensió, no?, i una mica el perfil de la gent que s'està inscrivint i demés, però, evidentment, qualsevol persona que surti del metro i vegi la pancarta que tenim allà a la lona i es vulgui apropar, doncs benvinguda, cap problema. Doncs, en el pati tindrem les empreses en format de carpa, on es portaran a terme el que comentàvem abans, les que tinguin l'oferta activa, els processos d'entrevista, fer les entrevistes amb les persones, i d'altres oferiran el servei de borsa i donar a conèixer pues, això, el tipus de servei, etc. etc. Què més trobem en el pati? Hi haurà dos carpes que són informatives a efectes de informació i orientació laboral, és a dir, persones que vulguin escoltar, el currículum el tinc així, es pot fer una orientació express en aquell moment, però sempre se la convidarà també a que demani cita i ja amb una tècnica en l'entrevista amb més calma es pugui repassar bé aquest currículum, val? I el que deia la Eva, no? Veure el projecte professional, què és el que està buscant, d'acord, per acabar d'acompanyar-la en el que és la recerca de feina. També, a part d'aquests dos punts d'informació, d'orientació i de formació, hi ha dues activitats una mica més dinàmiques, més lúdiques, per dir-ho d'alguna manera.
3: Us costa, apropar-vos a la part lúdica.
1: Sí, sí. Somos como
3: però ho esteu fent.
1: Mica en mica. Portem de nou l'activitat que havíem fet en el marc de la Fira Avícola, que és la de festa la foto pel currículum.
3: Molt bé, clar.
1: Aquesta, ja en la Fira van començar a experimentar-la i van veure que agradava i que totes ens van fer la foto, portem la foto actualitzada. Doncs la tornem a portar i té molt de sentit. Sí. I també, i estaran les dues carpes juntes, tenim una activitat que és assessorament en l'estil i la imatge personal de cara a la recerca de feina, a passar entrevistes de, no?, entrevistes laborals de feina, combinant pues, una miqueta pues, que tu ets la presentació primera, és a dir, la teva imatge és fonamental treballar-la, conèixer també pues, l'estil o el mocador de color, no?, que i bueno, després altres tips, no?, que amb l'empresa estem treballant perquè la gent pugui anar una mica més segura en el que són els processos de selecció. Però és aquesta vessant d'acompanyament, d'orientar, vol dir que és la primera vegada que portem aquesta activitat i bueno, crec que també nosaltres anirem com a usuàries a tastar-la, a veure què tal.
3: Molt bé, doncs demà a partir de les 10, no només al Centre de Promoció Econòmica, sinó també a la plaça de Joan García Nieto, aquesta primera fira de l'ocupació del Prat. Eva, per acabar.
2: Sí, m'agradaria afegir una coseta que se m'ha passat una miqueta parant al començament, que és que dintre del Servei Local d'Ocupació també tenim una part d'intermediació laboral molt potent amb les empreses del municipi. Vull dir que, a part, en el moment que ara aquestes persones s'apropen al servei per a fer aquesta recerca de feina, també estan accedint a una borsa de treball per a cobrir vacants d'empreses del municipi, que al final som amb les empreses amb les que hem treballat que puguin ser-hi aquest dia a la fira, perquè estem ja habituades a aquests processos de selecció, a fer preselecció de candidatures i aquest apropament amb l'activitat econòmica del territori.
3: I al final, per trobar aquest perfil, no?, que busquen les empreses i per trobar el que li pot encaixar també a la persona que fa aquesta recerca. Doncs recordo el telèfon, que és el 934786878, per fer la demanda de visita al Servei Local d'Ocupació, i sobretot demà és l'oportunitat, si teniu el matí lliure, de passejar assajar-vos per aquesta Fira de l'Ocupació del Prat, on també us hi podeu inscriure amb el formulari, perquè així anireu una mica més a cara barraca de què us interessa, quin taller em vull apuntar i on vull participar de manera directa. Gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Convidar-nos.
1: Bon dia.
2: Gràcies. Bon dia.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai de voluntariat i d'entitats. Saludem la Lídia Carbó. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Que ella és la responsable del voluntariat i també d'aquest contacte i la relació amb les entitats de la ciutat.
1: Sí.
0: Comencem per explicar quines són les convidades aquesta vegada o tens alguna cosa així de departament per comentar?
1: Sí, demà és l'últim dia per inscriure, acaben les inscripcions pel curs d'iniciació al voluntariat, que comença la primera setmana de juny, dura 4 dies, el primer dimarts, el primer dijous, i després l'altra setmana, dimarts i dijous també de juny, i demà s'acaben les inscripcions, així que una crida a tothom que es vulgui apuntar i es vulgui animar per fer-lo. Es fa el remolar. I bueno, ja passem a presentar les nostres invitades, que bueno, avui tenim com el plaer, no, d'estar amb el Centre de Promoció Social Francesc Palau, una entitat que porta més de 30 anys, que no són pocs, doncs acompanyant, donant suport a les persones doncs, en situació més vulnerable. I doncs, al llarg d'aquests anys s'ha fet com un referent social i comunitari al nostre municipi. És una entitat que treballa cada dia per la transformació social, l'empoderament de les persones a través de projectes molt diversos, doncs, classes de català o de castellà, reforç educatiu amb infants amb dificultats, espais digitals oberts, punt òmnia, punts de recerca de feina, totes aquestes coses. I bueno, ens donaran més detalls la Olivia Ortega, que és directora del centre.
0: Què tal, Olivia? Com estàs?
2: Hola, bones, bon dia.
1: Bon dia. I també una de les voluntàries més veteranes del centre, amb l'Anna Maria Santos. Hola, Anna, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: Com
3: bé,
0: estàs?
3: Bé.
0: Que també ara formes part de la junta directiva i tot, eh?
3: També,
0: sí,
3: també.
0: Que estàs una mica
3: també
0: a tope. Deia la Lídia que més de 30, fins i tot 40, no, que esteu com acabant aquest 40è aniversari. Olivia, com encareu aquesta recta final? Perquè Déu-n'hi-do, s'havia de celebrar, sí, com cal, 40 anys de desplegament de Francesc Palau, de tanta ajuda a tantíssimes persones que han passat per l'entitat,
2: sí,
0: però ara suposo que una mica esgotades i a l'expectativa d'aquesta festa final,
2: sí,
0: que prepareu, eh?
2: Doncs sí, la veritat és que l'hem celebrat por todo lo alto,
1: a tope,
2: perquè vam començar l'octubre, que és quan oficialment, el 15 d'octubre, es va crear oficialment, bueno, va arrencar el projecte de Francesc Palau, i jo crec que el més bonic és que precisament aquesta entitat va néixer del voluntariat. Vull dir, va ser el motor d'arrencada, però continua sent essència de l'entitat, no? Quan ens identifiquem com a entitat social, diem que som una entitat de voluntariat també, no? Perquè crec que forma part de l'ADN de l'entitat. El nostre centre, sense el voluntariat, no és el que és, no? I bueno, pues això és d'agrair molt, no? Llavors, aquest any de celebració, pues bueno, vam fer aquest acte inaugural el 15 d'octubre, després vam fer una celebració litúrgica, vam fer una eucaristia aquí davant, a la parròquia on va néixer tot, també.
0: Amb moltíssima gent, també.
2: Amb moltíssima gent. Van venir 200 i pico persones, vull dir que
0: sí, sí.
2: Va ser un recolzament molt bonic. Va venir també el bisbe Xavier, que és el bisbe de la diòcesi, que també és molt maco perquè és un bisbe que té una sensibilitat social de veritat molt marcada i molt en la línia de la feina que fa Francesc Palau. I bueno, i el proper 5 de juny pues farem la part més festiva, de carrer i amb la gent, no? I bueno, pues serà una jornada de portes obertes, però també hi haurà un tardeo solidari, perquè pues hem de fer gresca i hem de fer...
0: No?
2: I tant. I està obert pues a tothom, famílies, infants, joves i gent gran, també. tota aquesta gent tan activa que tenim també al centre i a la ciutat. I bueno, de moment està tenint molt bona acollida.
0: Ara s'està preparant,
2: amb moltes
0: no?
2: ganes. Sí, sí, sí, sí. Fins al 5 de juny.
0: Abundem a partir de les 6 de la tarda, més o menys.
2: Exacte. Això són, sobretot, el que és el Tardeo Solidari. Però al dematí ja estarà obert el que és la seu de l'entitat, és a dir, la segona planta del carrer Cadaqués, allà a la plaça Blanes, perquè estem preparant una exposició allà dalt, no tant de mostrar el treball i els tallers o accions que fem, sinó el que plantegem és més una reflexió de per què fem el que fem. Vull dir, quins àmbits toquem, quines realitats socials són les que ens preocupen, que són les que preocupen a tothom, però, bueno, què és el que nosaltres veiem i també què és el que porta la nostra entitat aquestes dificultats socials que estem vivint i patint avui dia, no? És una mica aquesta reflexió.
0: Olivia, amb 40 anys suposo que us ha donat temps per tirar la vista enrere, per mirar com ha canviat l'entitat, també com ha canviat el Prat, i no sé si fins i tot per plantejar-vos què és el que voleu ser d'aquí a 40 anys més, no? Quins són les línies estratègiques que voleu marcar en endavant? No sé si això us heu replantejat.
2: Bueno, aviam, en realitat és que això ens ho replantegem cada any seguríssim, però la veritat és que és un replantejament continu, perquè en realitat la nostra manera de fer i el nostre sentit és anar adaptant-nos a les realitats que van sortint.
0: Clar.
2: Vull dir, a l'any 85, vull dir, la necessitat amb la que va arrencar era la necessitat de les dificultats de la feina, de la inserció sociolaboral i també la situació de les dones. Vull dir, aquestes dones que l'any 85 potser no tenien formació i no estaven capacitades per enfrontar-se i incorporar-se al mercat laboral. També parlem de que era un moment que hi havia una realitat de dones que estaven en una situació molt vulnerable. Nosaltres vam començar també amb dones d'ètnia gitana no havien tingut oportunitat d'anar a l'escola, no? Llavors, tot el tema de l'alfabetització en aquell moment va ser molt important, però també donar-los eines per afrontar aquestes eines transversals de les que parlem, competències transversals, tot això s'havia de treballar amb aquestes dones i va arrencar una mica d'aquí. Llavors va començar en temes de confecció, en temes de manualitats, per treballar també les destreses i tal, però també una mica, me'n recordo perquè l'altre dia ho revisàvem, hi havia un taller de psicologia evolutiva, que jo vaig flipar de dir, hosti, l'any 85 ja es plantejava el creixement personal, en aquest acompanyament psicològic, vull dir, aquest empoderament de la dona.
1: Clar, també eren espais molt poderosos perquè les dones, perquè hi hagués un espai per elles on poder compartir, on poder empoderar-se, on poder...
2: Clar. No? Sí, sí. I llavors, al llarg d'aquests anys, s'anava incorporant gent voluntària i gràcies a això es podien fer més propostes, en tema d'aprenentatge de llengües, en temes de, altres formacions, no? I clar, tot això després va venir a, jo crec que l'any 90, 90 i pico van venir les primeres persones migrades, que en aquell temps eren persones magrebines, d'origen magrebí. Llavors és quan es va començar al centre tot el tema de fer classes de castellà, classes de català, que després s'ha anat ampliant.
0: Clar.
2: A l'inici dels 2000 van venir totes les persones d'origen llatinoamericà. També va ser també un boom de la migració aquí al Prat. Aquí també es va crear el grup Caliu, que era un espai per acollir aquestes persones més enllà de la feina. Vull dir, i també tot el desenvolupament de les formacions i capacitacions a nivell laboral per donar oportunitats a aquestes persones. Vull dir que en tota aquesta línia, però sense deixar de banda aquests tallers de socialització que tanta gent necessita, perquè no ens hem d'oblidar que també hi ha moltes dones que igual no tenen aparentment problemes socials, però sí de relació, sí de soledat,
1: d'autoestima, vull dir,
2: exactament.
1: Sí.
2: I això jo crec que al llarg d'aquests anys ha estat clau també les xarxes i aliances que hem anat teixint amb, bueno, pues amb altres entitats, amb l'administració local, evidentment, no? Però amb, bueno, amb el que és la vida del Prat, perquè és el nostre altaveu, vull dir, nosaltres hem de fer d'altaveu de totes aquestes persones que no tenen veu, però també hem de recollir les demandes del mercat laboral, per exemple. Sí. Llavors, tota aquesta línia també de desenvolupament de l'economia social, vull dir, buscar alternatives d'economia i de possibilitats laborals dintre d'aquest marc, d'aquesta economia més humana, que posa les persones al centre, no? Llavors nosaltres pues, també no hem posat en marxa projectes d'economia social, començant pel racó solidari, que l'Anna Maria coneix molt bé, però després el projecte de Fènix, després el projecte Ara, tot molt en la línia de confecció tèxtil, però que dona oportunitats, no? I bueno,
3: ara mateix quines són les necessitats que us trobeu que són més bàsiques o que us estan colpejant més a la gent, als usuaris de Francesc Palau?
2: Mira, evidentment el tema laboral sempre ha estat aquí, vull dir, hi ha molta gent en recerca de feina. El tema és aquestes persones que es queden al marge dels canals oficials. Pues aquests, per dir d'alguna manera, aquestes són les persones a les que més ens hem de dedicar, i aquí va el futur. Vull dir, és el futur, però és el nostre origen i la nostra forma, part de la nostra identitat. Això per una banda, però després tot el tema de malestar emocional, de salut mental, això l'hem de cuidar, i ara més que mai, vull dir, perquè la pandèmia, una de les coses més greus que ens ha deixat precisament és això. I no només en gent més gran, que potser estem pensant de gent més gran, no, en gent més jove també. Nosaltres potser no som una entitat que ens dediquem a treballar amb el jovent, no és el nostre perfil, no? Però venen joves, evidentment, perquè estan en recerca de feina. Però bueno, quantes dones que tenen fills i estan soles, o dones soles que han arribat i tenen a les seves famílies al seu país, o vull dir, aquest és un problema important. I evidentment el problema estrella és el tema de l'habitatge, vull dir, aquest és un problema que tothom l'estem veient, és un problema que s'està cronificant, està empitjorant, i al nostre municipi ho estem veient, tot el xabolisme que s'està començant a crear. I nosaltres, a la nostra entitat, fins fa poc nosaltres no teníem tantes persones usuàries que estiguessin en situació de carrer, i des de fa un parell, tres anys, cada cop tenim més persones derivades també d'altres entitats que estan atenent aquestes serveis. Persones, però clar, aquesta gent necessita de tot. Bueno, doncs intentem acompanyar. Fins i tot tenim també el servei de tràmits digitals.
3: Clar,
2: aquí tenim una demanda molt gran, però no només a gent nouvinguda, gent autòctona, gent gran, gent adulta.
1: Parlem de l'escletxa sempre digital, que és molt difícil, molt difícil.
3: Olivia, no sé si a més d'aquest servei directe a les persones, ara us veieu en una situació on sembla que a nivell social no es valora la solidaritat, ha deixat de ser un valor, l'individualisme passa per damunt de tot, i fins i tot hem vist aporafòbia, xenofòbia, delictes d'odi que estan pujant més que mai. Això ho noteu també en el vostre dia a dia?
2: Aviam, potser, no sé si condiciona o no, a la nostra entitat directament no ens trobem això, vull dir, al llarg de tota la història del centre sempre hem tingut de vegades alguna persona que igual ha vingut i ha dit, perquè o ens ha posat l'etiqueta, és que aquí ateneu a persones migrades, però realment el primer que veus quan arribes al centre és un quadre molt gran que diu que es va fer al centre, per gent voluntària del centre, que posa un lloc per a tothom. I això és la insígnia de la, sí, de l'entitat.
1: El paradigma de Francesc Palau, no?
2: Evidentment. Ha de ser un espai per tothom. Són els nostres veïns i veïnes. Vull dir, i tot i que pugui ser aquest el discurs, jo crec que un dels mèrits que potser pot tenir una entitat com la nostra és conviure.
3: Totalment.
2: Vull dir, en el moment que convivim és quan entenem, coneixem i ens estimem. I això és el que és el repte que hem de tenir, no només Francesc Palau, que ja el tenim de sempre, barrejar i conviure, promoure espais de convivència, sinó que, a més, això, això s'ha de fer extensible.
1: Sí,
2: vull dir, per exemple, els nanos que venen del servei comunitari al centre, des de joves, aquests nanos tenen 15, 16 anys i ja experimenten. Vull dir, aquest ajudar, doncs, això és una manera tu d'apropar-te a aquestes realitats. En el moment que tu les coneixes, tu ja comences a veure de manera diferent.
3: Al final són vectors en contra d'aquests discursos, no?
2: Clar.
3: És una mica l'esperança que tenim, perquè és veritat que hi ha molt de soroll ara mateix i molts discursos que estan validats des d'algunes institucions, malauradament,
1: sí.
3: I per tant que també el que volem és conèixer d'altres iniciatives, d'altra gent, com l'Anna Maria Santos, que ens pugui explicar com ha estat el seu recorregut com a voluntària. Anna Maria, tu fa quants anys que participes activament d'aquest voluntariat de Francesc Palau?
4: Jo, a veure, jo comencé en el... Yo conocí el centro de Francesc Palau en una exposición final de curso.
3: ¡Ostras!
4: Que se hacía aquí en la cripta de la parroquia.
3: ¿Sí?
4: Al final de curso se veía una inauguración, se veía una exposición. Y bueno, quedé prenda. Y
3: tú vas a ver allá y vas a decir,
4: sí, yo
3: mira.
4: Iba a decir, y con que yo lo que volía era hacer de costura. Pues me apunté ya en septiembre, yo comencé como alumna en el taller de corte y confección. Y a raíz de ahí, pues estuve pues ese año, 91-92, al 93 ya la hermana Mari Carmen Ibáñez me dijo que sí quería hacer de voluntaria ayudando a la monitora, porque había mucha gente entonces. En el taller, y además hacíamos 3 días, ¿eh? Y yo ni me lo pensé.
3: Vas pasada a ser alumna, sí, a poder compartir, sí, clases.
4: Y así, eso.
3: Muy
4: y
3: bien.
4: Entonces, desde entonces he seguido.
3: Desde el año 91, que es,
4: sí,
3: una barbaridad.
4: Sí, sí, sí. En el centro.
3: 35 años.
4: Las he visto crecer ahí, hasta.
3: Claro.
4: Y después he sido, aparte de eso, alumna de todos los talleres, creo, de gimnasia, de cocina, de manualidades, de, no sé, de, sí.
3: De català.
4: Sí, de català, sí, de català.
3: Conversa en català.
4: Va començar, sí. Entonces, con la germana Mari Carme, que donava, que va ser allí en la Mercè, en los barracones de la Mercè. Y ahí he estado, y además, a ver, he estado todos estos años, que es verdad, que yo han sido ininterrumpidamente, porque yo he estado todos estos años, porque he tenido ya detrás que me ayudara.
3: Clar, que això és clar. Veritat, tu has pogut fer el voluntariat, sí, perquè sí. A casa teva també el teu
4: ajudava,
3: marit feia,
4: sí,
3: les tasques que li corresponien.
4: Perquè jo tenia que cuidar nietos, que ara ja són grans, però han sigut petits.
3: Que això és important, que el suport familiar, sí, a vegades et permeti fer el voluntariat.
4: Clar, no? Mi madre, que també la tuve muchos años también, y no le gustaba quedarse sola cuando yo me iba por las tardes al centro.
3: Què és el que et porta 35 anys continuar amb Francesc Palau? Què és el que fa que tu vagis cada tarda i diguis, mira, me'n vaig?
4: Sí. Pues, a ver, a mí me ha aportado yo una satisfacción muy grande de haber sido voluntaria, y yo siempre lo he dicho, que yo daba mi tiempo y lo que yo pudiera saber, pero yo me iba plena, yo me iba del conocimiento, de la amistad, de... yo conozco tanta gente que yo salgo por el Prat y que yo ni me recuerdo que me saluda y me da mucha alegría, ¿verdad? Mira, ah, otro día vi una señora por la avenida Montserrat que hace no sé cuántos años que no ha venido ya al centro. Y yo me la miraba y dije, pero Ana, no me conoces. Ay, qué alegría verte. O sea, y muchísima gente. Y entonces todo eso a mí me ha enriquecido mucho, la verdad. Y yo voy súper a gusto siempre que voy. Y mis hijos dicen, pero mamá, ¿no vas a dejar? Digo, mientras que pueda, no.
3: Muy bien. Ahora estás al Racó Solidari, ¿no?
4: Sí,
3: ¿qué es
4: eso, sí,
3: al Racó Solidari? ¿Qué es fa?
4: Al Racó Solidari lo comencé por el 94, 90, así, pues nosotros hacemos piezas de ropa que, y después tenemos una venta, la venta y ese dinero pues van para ayudas sociales y unas veces van para afuera y también para, una parte se queda para ayudar aquí, hacemos paradetas, ponemos paradetas. Este año lo hemos puesto en la feria del cabello, que hemos pasado un frío.
3: He bastado afiravícolas, que has pasado malamente, afira.
4: Sí, sí.
3: La están afira de unidos.
4: Porque
3: sí,
4: estaban
3: sí,
4: fuera.
3: Ah,
4: y,
3: claro, claro.
1: Ay, claro. Bella
4: fred, al bella San Jordi también, en eso. También para el racó es la rosa y a mesa, claro. Algunas pesas de roba que es fen.
3: Muy bien.
4: Y si nos hacen encargos, también los hacemos.
3: Muy bien. Estás obertas a encargos
4: sí, sí,
3: también,
4: sí, sí,
3: ¿eh? Porque a vegades,
4: oberta.
3: Mira, algun detallet d'empresa, algunes
4: sí,
3: bosses
4: no,
3: per
4: a més que al centre tenim una tenda allí que poden mirar sí. Y nos pueden encargar si ven cosas. Ahora estamos haciendo para una boda el detalle.
3: Ah,
4: hacemos
3: bien,
4: sí,
3: claro.
4: Sí, sí, sí. Y han quedado encantadas ellas, claro, cuando lo vieron.
3: Molt interessant, cosas, això, que ara és època de casaments sí, i de comunions
4: sí,
3: i de tot. Molt interessant. Sí, Ana Maria, també. Tu recomanaries fer voluntariat a Francesc Palau?
4: Home, claro que sí. Jo sí, jo con la experiencia que tengo, yo por descontado que sí. Por descontado, además que es eso, es un lugar para todos, un yo para todos. Y no hay... No miras ni que sea de una raza ni que sea de otra, al contrario, y no hay ninguna resistencia de decir y además. Y después se crean grupos como nosotros somos familia ya.
1: Claro. Ya de esta red de personas.
4: Pero eso que decía Olivia, hay personas que han venido, pero muy tocadas. Porque con fallecimientos de marido, bueno, que hemos
3: claro,
4: tenido
3: sí,
4: que de eso que han venido, que no levantaban cabeza, claro. Y cuando tú ves que cómo se han integrado en el grupo, y que nosotros ahora mismo, la del Racó Solidari, son como de familia. Bueno, y todos los grupos que hacen, y con todas las voluntarias. Y
3: Olivia, todo. Si algú estigui sentint la Ana María y digui, ¿qué puc aportar? No sé, si m'agrada aquesta experiència, però... No sé si tinc habilitats. Busqueu voluntaris, sempre esteu oberts, no?
2: Sempre, això sempre. Sempre hi ha causes i poden sumar, no? La veritat és que del que acostumem a tenir més necessitats
3: sí.
2: I ara, bueno, pues les crides que tenim més així, més obertes, uh-huh. És en línia de donar suport per classes de castellà, perquè sí que és veritat que va arribant molta gent i és que el comunicar-te és com menjar.
3: És bàsic.
2: Vull dir, és una necessitat bàsica, de veritat, no? Perquè, bueno, ajudar les persones a poder comunicar-se és essencial i llavors necessitem per les classes de castellà, pel tema de suport, donar suport a la recerca de feina, tenim un espai, que és l'espai laboral, i llavors, a part de la gent que ve al centre a fer cursos laborals, vull dir, ara estan acabant els cursos de consergeria, ara també acabaran els cursos d'atenció a persones dependents, els cursos doncs, bueno, de neteja professional, d'ajudant de cuina i de cambrers, però clar... Tota aquesta gent no és només aprendre la part tècnica, vull dir, han de ser persones clar. Que han de seguir treballant el com fer la recerca activa a través de...
1: Doncs, de les plataformes...
2: Exactament,
1: no?
2: Tot això. Llavors, necessitem gent voluntària per poder clar. Ajudar aquesta gent. I ara, amb la regularització extraordinària, sí. Doncs clar, tota aquesta gent haurem d'atendre que sí, sí que tindran la possibilitat per treballar, però realment estan preparades per afrontar una feina feina ordinària, vull dir, de les que tots coneixem. Vull dir, doncs en això necessitarem molta gent per donar suport a l'espai laboral. I, bueno, i després també tenim el Punt Òmnia, que és l'espai de noves tecnologies, que aquí doncs, tenim moltíssima gent doncs, per venir a aprendre a fer ús del mòbil, per fer tràmits, per aprendre el que és l'ofimàtica bàsica. Vale? Mm-hmm. Però en tot això doncs, sempre totes les mans són benvingudes, perquè penseu que és un espai que està obert matins i tardes i tenim dos grups matins, dos grups tarda, vull dir que tenim un moviment també important.
3: Molt bé.
2: I bueno, també volia dir que aquest any és l'any internacional del voluntariat.
1: Exactament.
2: I que bueno, doncs nosaltres també al centre doncs també ho celebrem, no? Perquè dius, també ens fa il·lusió perquè formem part
3: clar.
2: De la taula de voluntariat d'aquí del Prat, però vam formar part de l'inici de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Vull dir, que va fer 25 anys i bueno, doncs vam començar en aquesta reflexió, en aquesta arrencada. Vull dir que el voluntariat en aquest sentit doncs també hem d'aprofitar aquest any internacional per donar impuls i, bueno, i fer-ho i fer la màxima difusió.
0: Doncs acabem explicant on esteu. On esteu situats?
2: Pues mira, estem a la plaça Blanes, en concret l'entrada al centre és pel carrer Cadaqués, número 2-16, a la segona planta, i si no, bueno, pues també pot ser a través del telèfon, del 93-379-36-31, o a través de la web. Si posen CPS Francesc Palau, ens troben.
0: I la festa el 5 de juny, a partir de les 6 de la tarda, amb aquest vespret solidari que organitzen des de Francesc Palau per tancar els 40 anys doncs, amb aquest any de celebració que han tingut. Ben merescut, eh? Gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
2: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
3: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
8: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
9: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Planeta Prat.
2: Com podem reciclar de la millor manera possible? Doncs tot seguit a l'espai Cada Residu Compta us donem alguns consells útils per gestionar millor els nostres residus i adoptar hàbits més sostenibles.
3: Cada Residu Compta.
4: Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més al Cada Residu Compta. Avui us devíem un tema que us havíem d'explicar, que era com fer compostatge a casa. Sempre us parlem de la importància de poder separar bé la matèria orgànica i de poder tractar-la. I avui amb la Tere, que aquí saludem ara, molt benvinguda, Tere.
5: Hola, què tal?
4: Ens volies parlar de com fer el compostatge a casa, relacionat també amb que aquests dies estem commemorant la Setmana Internacional del Compost i per tant, doncs, com ho podríem fer a casa nostra, des dels nostres domicilis, per convertir aquests residus orgànics, que recordem, les restes de menjar o de la poda o del jardí, en un recurs que sigui útil. Per començar, Tere, què és exactament això que diem el compostatge?
5: Bueno, el compostatge és el procés natural en el que les restes orgàniques, les peles de fruita, les restes del menjar, es descomponen i es transformen en compost. I aquest compost és un adob natural molt ric, molt interessant per les nostres plantes.
4: Perfecte, ja tenim el concepte. Per què és important fer-ho a casa?
5: És important fer-ho a casa perquè així no surt de casa aquest residu i, per tant, ens permet que la gestió d'aquest residu que inicialment no contemplem com a residu, pues, es transforma en un recurs dintre de casa nostra. Serveix per fer o per tenir l'adob de les nostres plantes. Ens estalvia a nosaltres una part de la feina, però també estalvia l'impacte que genera la gestió d'aquest residu en els nostres municipis.
4: Vaig a fer una mica de Pepito Grillo, però jo m'imagino que per fer això necessitem un compostador. Ja sé que n'hi ha de moltes mides, però m'imagino només que ho pugui fer qui tingui un pati, qui tingui un jardí.
5: A veure, qui té un pati, qui té un jardí, té un tresor. Però també hi ha qui té, pues, un balcó i qui té, diguem-ne, un safareig o un espai, no? Llavors, sí, és òptim si podem posar un compostador a l'espai exterior, a l'aire lliure, però també hi ha la possibilitat de tenir un compostador més petit o uns sistemes com el vermicompostatge.
4: Això és nou.
5: Això no ho coneixies,
4: això ja seria de tercer. Estem a segon, Tere. Bueno, ara ens estàs fent
5: bueno,
4: un avanç.
5: No, però que ens comenci a sonar. Una cosa és que tenim la idea d'aquell compostador com de fusta, de plàstic, una mica així com cert, una mica brut, no?
4: Sí, sí.
5: I que ha d'estar allà en l'exterior, no? Perquè fa pudor. Concepte no té per què. Un compostador no fa pudor en l'entorn. A veure, si l'obres, no fa una gran bona olor.
4: Home, Tere, és que ets molt optimista,
5: No, però vull dir que ens sembla que és que...

0: l'entorn ja fa pudor. No fa pudor l'entorn d'un compostador si està ben treballat. ¿Vale? Per tant, també ens sembla que dius, no, això evidentment no ho podria tenir mai a casa, però hi ha uns sistemes de compostatge, de compostadors, que sí que són mecànics i que podem tenir dintre de casa. Però a més hi ha això, aquest nou sistema del vermicompostatge.
1: Què és això? Vinga, explica'ns-ho.
0: Vols saber què és, no?
1: Bueno, és que ja m'imagino qualsevol cosa, venint
0: ja,
1: de
0: ja,
1: tu.
0: Ja. No, bueno, és una manera diferent de fer el compost que podem a casa, que utilitza cucs, uns cucs vermells.
1: Ja m'imagino, tota la cuina plena de cucs.
0: No, només l'aparell, diguem-ne.
1: I estan tancadets allà dins.
0: Estan tancadets allà dins, no? I es mengen les restes orgàniques i les transformen també en aquest adob que hem dit.
1: Però tu no veus els cucs, no, a l'aparell?
0: A veure, els cucs formen part de... Si acabaràs menjant cucs...
1: Ai, Tere, per favor!
0: que no estàs al dia en totes les proteïnes i el canvi alimentari que...
1: Passo.
0: Per l'efecte amb el medi ambient, perquè ens estem carregant la terra.
1: A veure, seguim. Una família de 4 persones pot produir un quilo de residus orgànics
0: sí,
1: al dia.
0: Sí,
1: tant?
0: Sí. Bueno, perquè has de comptar en tot el que és també, a veure, com una mitja, una possibilitat de dir, tenim les peles de la preparació de verdures, tenim les fruites que mengem, que n'hem de menjar moltes. Llavors, no estem parlant d'aquells residus orgànics que llencem perquè no ens hem acabat el producte cuinat. Aquest mai hauríem de llençar-lo. Ja. Aquest és cuina d'aprofitament, recorda?
1: Aquest l'hauríem de guardar en carmanyoles,
0: a
1: la nevera.
0: Si ja està cuinat, carmanyoles. I si som productes i de més, o que ens han quedat, diguem-ne, per poder
1: noves.
0: Fer noves
1: estem
0: receptes.
1: Estem parlant de poquetes coses.
0: Estan
1: doncs.
0: Parlant d'allò que...
1: El cafè, si tenim la cafetera antiga...
0: Exacte.
1: Que seria el
0: que
1: seria.
0: Bàsicament, també, és parts de la fruita, que
1: closques
0: tenim molt clar, i de la verdura, tot allò que no hem sapigut aprofitar quan hem de cuinar, eh?
1: Escolta, tu em vas dir un dia restes de pa, i jo et contradeixo, eh? El pa... Es deixa secar i es fa pa de rebussar.
0: No, clar, això
1: clar,
0: sí.
1: És que a veure...
0: No, tot es pot, per això estem parlant quan ja no l'hem pogut aprofitar.
1: Val.
0: Llavors, i sí que potser si ho fem a casa i tenim un espai petit, doncs haurem de combinar l'ús d'aquest compostador...
1: Però quina mida té això dels cucs?
0: Doncs això pot tenir una mida, et diria, el millor d'un metre per 50 centímetres, 60 per 50,
1: no
0: hi ha de diferents mides.
1: Tu?
0: El safareig o el balcó.
1: Ah.
0: Són bons espais.
1: I si no tens safareig ni balcó?
0: Bueno, és que el safareig és l'espai on puguis tenir la rentadora, la secadora, algun lloc d'aquest tipus has de tenir. I també ens sembla moltes vegades que és com molt, molt car i no té per què. Vull dir que en aquest sentit ens podem situar en que un compostador bàsic pues podíem trobar-lo entre 20 euros i 150 euros, depenent de les mides, i aquest vermicompostador, que és una línia una mica així, no? Iniciant, diguem, de la modernitat, doncs entre 35 euros o 150 euros per sistema. Temes que depenent, diguem-ne, de lo grans o lo complets que puguin ser.
1: I aquest vermicompostador es considera un compostador normal, no? Vull dir, quan tu dius tinc un compostador a casa, no es diferencia entre si és un bàsic o un d'aquests.
0: No, i el que també és molt útil tenir un compostador a casa, si tenim nens, és perquè aprenen de manera molt directa com es transformen aquests residus i com veuen, diguem-ne, no? Aquest canvi del producte orgànic i de la reutilització que es pot fer. I justament els hi farà molta gràcia això dels cucs, als nens.
1: Ja, a mi no, eh?
0: No, però per això... No, vull dir que podem veure en el nostre context la manera de fer-ho i que no vol dir que el 100% del producte, perquè igual hem de posar un compostador petit, però així se'ns permet combinar un dia que hem generat o que tenim molt residu i en lloc de treure doncs, cada 2 o 3 dies l'orgànica, doncs igual ho podem treure una vegada a la setmana, una vegada cada 2 setmanes, quan també fem, recordem que l'orgànic o al compostador també hi van les petites podes que fem.
1: Sí, les plantes o si tenim una mica de terrasseta.
0: Exacte.
1: Teresa, hem de recordar, ja serem molt pesats amb això, però només que separéssim bé l'orgànica, que gestionéssim bé les restes de menjar, estaríem fent un salt qualitatiu molt important en les deixalles que portem al seu tractament.
0: Sí, però saps ben bé per què? Perquè és que no ens sembla, perquè com que els aliments és bo, i els aliments són molt bons quan els estan en condicions òptimes, però quan els aliments es comencen a descompondre, generen tota una sèrie d'emissions que quan llencem aquesta orgànica amb la resta, tot queda empastifat, no sé si aquesta paraula, però sí, no?
1: Sí,
0: tot
1: sí.
0: queda empastifat, amb la qual cosa, per molt que hi hagin plantes de triatge i diguin, mira, doncs, portem la resta a la planta i llavors a veure si podem extreure roba, plàstic, si que podem aprofitar. Si han estat en contacte amb l'orgànica i fins i tot durant un temps, tot allò queda bastant inutilitzat per l'impacte de l'orgànica en descomposició, que és molt negatiu.
1: Doncs va, us faré 5 tips molt ràpids per acabar el programa d'avui. Primer, pensem abans de comprar el menjar. Segon, fem receptes d'aprofitament si ens sobra menjar. Separem bé l'orgànica al contenidor marró. I, si tenim compostatge, doncs perfecte, perquè a més recordem que molts municipis tenen un descompte a la taxa de residus.
0: Exacte.
1: Quan es té compostatge. Informeu-vos al vostre ajuntament de si podeu tenir aquest benefici. Gràcies, Tere, fins la setmana vinent.
0: Vinga.
1: Que tingueu Gràcies. Molt bona setmana. Adeu.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
4: Són 2:15.
5: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
4: Bon dia, els pares Lluís Rodríguez Alonso. Demà dimecres arriba la primera fira de l'ocupació de la part. Es tracta d'una iniciativa orientada a fomentar la connexió entre empreses al territori i persones en recerca de feina que volen millorar la seva situació laboral. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, davant de la CAPSA, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. La fira més també oferirà un ampli programa amb sessions informatives i xerrades especialitzades. Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació familiar, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Municipal Antonio Martín Sánchez.
6: Demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
4: Una de les queixes de personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció en les tasques respecte a l'activitat que desenvolupa a cada equipament, i ja que hi conviuen amb personal municipal en molts casos. En el cas de Prat, les aturades començaran dimarts vinent, dia 26, i afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i l'assistència bibliotecària. Altres serveis com les sales d'estudi no es veuran afectades perquè depenen del personal municipal. I la xaranga pretenca xarangarina ha guanyat el primer premi de la 13a edició del concurs nacional d'escutxa, serà de Terol. A més, també ha rebut el premi especial de la millor cançó dedicada al poble amb la composició d'una jota sobre el municipi. El grup combina el repertori festiu, arranjaments propis, humor i interacció constant amb el públic, apostant per una proposta moderna, però també relada a l'esperit popular de la música al carrer. Escoltem Marc Pardo.
7: La vam fer com si fos una actuació normal, és a dir, no portàvem un set list establert ni un ordre, sinó que anàvem veient les sensacions del públic, el perfil i tot això, i en funció d'això, com hem dit abans, decidíem quin era el nostre repertori, sempre intentant que no coincidís amb el repertori que fèiem després a l'escenari. Teníem un set list de 40 minuts que tiràvem de dalt a baix i sense parar, 40 minuts bufant.
4: Xarangarim va néixer l'any 2013 com un grup d'amics músics i en els últims anys s'han professionalitzat convertint-se en una de les xarangues amb més projecció a Catalunya.
5: Esports.
4: I els esports, el Club Ativa Velocitat del Prat ha estat un dels grans protagonistes del cap de setmana al Campionat de Catalunya del circuit que s'ha disputat a Sant Boi. En categoria sènior, Ona Rodríguez i Rafa Heredia s'han imposat al fons, mentre que Nil Llop i Luisa González ho han fet amb velocitat. La cita també ha comptat amb la participació del Club Patí Ciutat del Prat, que ha aconseguit 3 primeres posicions, doble triomf per Esther Pla en el avi femení, tant en modalitat de velocitat com de fons, i per David Sánchez en màster 40 masculí en modalitat de velocitat. Aquests són alguns dels titulars que ampliarem, com sempre, a part de una a l'informatiu migdia. Fins ara mateix.
8: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
9: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
10: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
11: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
12: Tens un comerç al Prat?
13: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
14: 93 478 5360
15: 93 478 5360
12: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Planeta Prat.

Fins aquí el plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: És la una.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Bona tarda. Demà se celebra la primera fira de l'ocupació del Prat a la plaça Joan García Nieto. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix arran d'altres activitats anteriors, com les jornades d'empreses i ocupació que han evolucionat cap a aquesta proposta, que cerca crear un espai temàtic que fomenti i fomentar la connexió entre empreses del territori i persones en recerca de feina o que volen millorar la seva situació laboral. De 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui, dimarts 19 de maig de 2026.

0: La plantilla catalana de Nissan protesta davant les factories des d'aquest dilluns com a mostra de rebuig a l'ERO presentat per la multinacional japonesa que pretén acomiadar 211 persones. D'una banda, aturades en tres torns davant dels centres de treball i de l'altra, una concentració davant del consolat japonès a les 6 de la tarda per denunciar els acomiadaments. Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i l'ordenació de tasques, entre d'altres. Malgrat les aturades del personal bibliotecari, des de l'Ajuntament del Prat asseguren que el servei de sales d'estudi no es veurà afectat perquè depèn de personal municipal. Els esports, el Club Patí Velocitat del Prat ha estat un dels grans protagonistes del Campionat de Catalunya en circuit que s'ha disputat aquest cap de setmana a Sant Boi de Llobregat. La cita també ha comptat amb la participació del Club Patí Ciutat del Prat, que ha aconseguit tres primeres posicions. Ho repassarem tot plegat al Prat Esports amb Jonathan Marín González. I pel que fa al temps, dimarts amb termòmetres que pugen i amb què comença una nova setmana d'estabilitat amb domini del sol. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Demà se celebra la primera fira de l'ocupació del Prat a la plaça Joan García Nieto. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix arran altres activitats anteriors, com les jornades d'empresa i ocupació, que han evolucionat cap a aquesta proposta que cerca crear un espai temàtic que fomenti la connexió entre empreses del territori i persones en recerca de feina o que volen millorar la seva situació laboral. De 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. L'organització destaca que és una iniciativa amb el focus posat en les necessitats de les persones que busquen feina. Escoltem Marga Santiago, cap de la secció de foment de l'ocupació de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament del Prat.
1: El focus és intermediació. Segurament, i aquí ja jo crec que l'Aiva i jo ho compartim, la fira ve per quedar-se. Aquesta sí que és la primera, provarem, aprendrem molt, no? Perquè les coses a la primera no surten bé, ja ho sabem, però estem molt il·lusionades i exacte, hem posat aquest focus de que hi hagi sobretot això, oferta de feina, processos d'entrevista, que després explicarem, borses de treball i acompanyades d'altres activitats, no? Que donaran pues, un abast més ampli a lo que és el procés de recerca de feina.
0: En exterior hi haurà diferents activitats, com tallers d'orientació i recerca de feina, que van des de conèixer els processos d'entrevistes ràpides, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'Escola d'Oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i contractes, així com carpes on hi haurà empreses on apropar-se, conèixer què busquen o apuntar-se a les seves borses de treball. De fet, a l'interior del Centre de Promoció Econòmica hi haurà quatre ponències d'empreses que exposaran quins perfils i habilitats cerquen al mercat laboral. A les 10, Fomento de Construcciones y Contratas. A les 11, Celsa. A les 12, Proactiva, vinculada a tasques de salvament i socorrisme a les platges. I a la 1 del migdia, al Centre Comercial Esplau.
1: Una representació d'empreses públiques d'aquí del territori del Prat i empreses privades. Llavors, sí que tenim algunes empreses que s'ha fet una gestió d'intermediació, no? Que s'han posat l'oferta i tindran persones per entrevistar i fer aquesta, no? Entrevista in situ en el marc de la fira, i tenim altres empreses que el que ofereixen és donar a conèixer els seus serveis, la seva bossa de treball, els perfils habituals que contracten.
0: La fira també oferirà un programa amb xerrades especialitzades sobre l'ús de la intel·ligència artificial a l'hora d'afrontar la recerca de feina o la formació professional ocupacional dual. A més, s'hi posaran a disposició serveis complementaris, com el de poder-se realitzar in situ una fotografia professional per al currículum o un taller d'autoimatge i expressió corporal. L'activitat és gratuïta, però es recomana fer inscripció prèvia al web municipal. Economia. La plantilla catalana de Nissan protesta davant les factories des d'aquest dilluns com a mostra de rebuig a l'ERO presentat per la multinacional japonesa que pretén acomiadar 211 persones. En concret, l'expedient de regulació de l'ocupació afecta les plantes de recanvis del Prat, el centre funcional a la zona franca del Prat i el centre tècnic a la zona franca de Barcelona. Malgrat que aquest matí hi ha convocada una nova reunió de la mesa de negociació entre sindicats i empresa, la plantilla també ha convocat diverses accions de protesta. D'una banda, aturar desplegades en tres torns davant dels centres de treball i de l'altra una concentració davant del consolat japonès a les 6 de la tarda per denunciar els acomiadaments. De fet, fa uns minuts, una quarantena de treballadors i treballadores del centre de recanvis ha tallat momentàniament la ronda de Llevant en direcció Barcelona.
2: Societat.
0: Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. La protesta va arrencar fa setmanes en el marc de la negociació de l'adhesió de les biblioteques de la ciutat de Barcelona al nou conveni de l'Ajuntament de la ciutat. El Comitè d'Empresa de les Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, va convocar diverses mobilitzacions i aturades a l'abril, al voltant de la celebració de Sant Jordi. Des d'aleshores, cada dissabte han tancat la majoria de biblioteques com a senyal de protesta per la manca d'avenços en la negociació. La vaga ha estat secundada també per la resta de biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació, com és el cas de la del Prat. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín.
3: Les infraestructures on estan les biblioteques són competència municipal i a nivell de província doncs, bueno, són edificis que amb el pas del temps potser no es cuiden ni s'actualitzen ni com s'hauria de fer per oferir un bon servei, no? A nivell de clima, a nivell de goteres, demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
0: Una de les queixes del personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció de tasques respecte a l'activitat que es desenvolupa a cada equipament. Les biblioteques públiques de Barcelona són competència municipal, però cada ciutat signa un conveni amb la Diputació de Barcelona per la gestió del dia a dia. A la majoria d'equipaments, el personal bibliotecari és de la Diputació, mentre que les tasques auxiliars les assumeix personal municipal o extern.
3: El més normal és trobar personal de la Diputació amb els càrrecs més tècnics i el personal municipal amb càrrecs més auxiliars o consergeria. Però de vegades, que no és el cas del Prat, però de vegades fins i tot a la biblioteca trobes personal d'una empresa privada subcontractada o personal de la Generalitat, també. Depèn de cada ajuntament i de cada conveni. Aquestes tasques que tenim ara mateix compartides, que tothom fa de tot, independentment de la categoria i de vegades independentment de l'empresa que et contracta i del sou i dels horaris, que estem en empreses diferents, tenim diferents convenis i condicions laborals, pues això, volem que s'ordeni una mica.
0: En el cas del Prat, les aturades que començaran dimarts 26 afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i assistència bibliotecària.
3: Aquesta vaga la convoca el personal de la Diputació, el personal tècnic de la Diputació de Barcelona. Uh-huh. Per entendre-ho d'una manera més clara, aquí al Prat, a la biblioteca, normalment estem personal de l'Ajuntament i de la Diputació. L'Ajuntament no convoca cap vaga, és només el personal de la Diputació que som els bibliotecaris. En el cas del Prat som 6 persones, val? Uh-huh. De tota la plantilla, som minoria, per dir-ho d'alguna manera. La major part del personal d'aquesta biblioteca és de l'Ajuntament.
0: La convocatòria de vagues fa coincidint amb els dies previs a la selectivitat, que serà del 9 a l'11 de juny, una de les èpoques de més afluència a aquests equipaments. Malgrat les aturades del personal bibliotecari, des de l'Ajuntament del Prat asseguren que el servei de sales d'estudi no es veurà afectat perquè depèn de personal municipal. 10 minuts per sobre de la una, moment de fer una pausa publicitària i tornem de seguida.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
2: L'entrevista.
0: Hi ha ciutats que existeixen als mapes i d'altres que només existeixen dins dels llibres. L'escriptor Alex Chico publica La geografia escrita, un recorregut literari per espais reals i imaginaris a través d'una compilació de textos que juguen amb l'autobiografia i l'assaig, però sempre acompanyats de personatges vinculats a la literatura de cada indret. Ho descobrim amb aquesta entrevista de Luis Rodríguez Alonso.
2: Bona tarda. L'escriptor i professor Alex Chico presenta demà al Cèntric la seva darrera obra, Geografia escrita. Serà en el marc de la Primavera de Llibres i Lletres, que encara durant aquest mes de maig continua donant a conèixer diverses propostes literàries. Alex, bona tarda, què tal, com estàs?
8: Hola, bona tarda, tot bé, com esteu?
2: Molt bé, també. Explica'ns, Geografia escrita parteix de la relació entre espai i escriptura, i de fet es tracta d'una relació que ja és ben present en les teves obres. Com?
8: Bueno, en principi és un llibre que neix perquè de la meva obsessió, entre cometes, per la relació entre el territori i la literatura, entre l'escriptura i el lloc, no? Jo crec que s'estableix un diàleg superinteressant entre la geografia, per dir-ho així, i els escriptors, artistes, no?, que han viscut en un determinat lloc, no?, per dir-ho així. I d'aquest diàleg, d'aquesta correspondència, no?, tan sempre tan interessant, tan intensa, pues sorgeix un llibre com aquest, no?, que ja et dic, o sigui, que en principi és un homenatge no només a uns quants escriptors, sinó també als llocs on vam viure o vam tenir alguna mena de relació, no?, per dir-ho així.
2: En aquest sentit, com has fet la tria? Perquè, de fet, parles amb molts jocs, parles amb molts indrets i també parles amb molts escriptors i escriptores.
8: Pues mira, és molt curiós aquest tema, no?, perquè, clar, què ha de tenir un joc, no?, perquè tu, primer, el vagis a visitar. Segon, que escrivis, no?, que tinguis alguna mena de, no sé, de instint, per dir-ho així, creatiu, no? I sobretot, que passat un temps, que pot ser un any o dos anys o el que sigui, o fins i tot 10 anys, sí, pues seguis al teu escriptori, no?, i diguis, pues ara començo a escriure sobre aquest joc, no? A mi em sembla una mica màgic, no?, perquè sorgeix en un joc i no sorgeix en un altre, no?, o perquè parles d'uns escriptors i no d'altres, no? Pot ser l'atzar, pot ser a un recuerdo durmiente, per dir-ho així, no ho sé per què sorgeix, no?, però en tot cas sí que és un tema que m'interessa molt, sobretot perquè també, clar, penso que quins llocs, no?, es quedarien fora, no?, i aquesta mena com de selecció també em produïa alguna mena també de no sé, de problemes, no?, perquè, clar, també una vegada publicat el llibre després pensava, jo, per què no parlar també d'aquesta ciutat o d'una altra, no?, però vull dir, els llocs que hi són, que són el llibre o els autors que es mencionen, tots els he interioritzat d'alguna manera, no?, i tant com perquè d'aquí, o sigui, doncs 2 setmanes més tard, 2 anys més tard o 20 anys més tard he tingut la necessitat d'escriure'ls, no?
2: El llibre, de fet, escrius, no escribes sobre una ciutat, ella t'acaba escrivint a ti. Quina importància té per tu escriure sobre un indret? No sé si és una forma de fixar un record o de poder fins i tot revisitar-lo.
8: Clar, és una barreja de tot, no? Pot ser una barreja de tot. La veritat és que l'impacte que té un lloc sobre tu mateix és incalculable, és increïble. A alguns, pues, bueno, pues tenim una relació conflictiva, no?, amb el lloc que vivim, i també és un sentiment molt comú, no?, entre d'altres escriptors, no? I és veritat, al final és sense que te n'adonis pràcticament, la ciutat et fa configurar, et configura, no?, la teva forma de ser, la teva identitat, i com ho fa és tot un misteri també, no?, la manera de relacionar-te amb la resta de gent, la manera que passeges, el que veus, el que no veus, la forma de ser, no?, els teus silencis fins i tot, moltes vegades sorgeixen sense adonar-te, no?, i això t'ho dona la ciutat, no?, o el lloc, o el territori, qualsevol, pot ser un poble, pot ser un vall, pot ser una gran ciutat, una ciutat petita, no?, però ja et dic, o sigui, quan sempre m'agrada molt aquesta frase de bueno, que parafraseo, per dir-ho així, una frase de Fernando Pessoa, quan deia això de que somos una confederació de almes, pues jo penso que som una confederació de llocs, no?, de territoris, no?, i la suma de tots aquests territoris configuren el que som, no?, i perquè el seu passat també ho heredes, també, no? Sense adonar-te, i això em sembla molt, molt interessant, no? Uh-huh.
2: De fet, també parles de les sentiments contradictoris, per exemple, no?, que produeixen algunes ciutats. Hi ha una cita també que m'agradaria destacar, que diu: evitar un lugar supone cuestionarlo, ponerlo en duda, juzgarlo como si fuera una prolongación de nosotros mismos, y por eso nos atrae y nos expulsa, no?
8: Clar, jo penso sobretot en la meva ciutat, a Barcelona, no? És, a veure, jo crec que no és molt original dir que qualsevol persona té una relació d'amor-odi, no?, amb la seva ciutat, no? Jo això ho penso molt a la ciutat en la que visc, no? Barcelona, per exemple, és un lloc que jo sento que a vegades m'expulsa, no? O que gent com jo, pues, no li provoca cap tipus d'atracció, no? Però per una altra banda, també és el lloc on ha nascut la meva filla, no? Vull dir que també és una aposta, també, no només per la vida, sinó també per un lloc determinat, uh-huh, on decideixes que pugui créixer, no? Una cosa com tan bèstia com pot ser una filla, no? Llavors, clar, en aquesta dicotomia et mantens, no? O sigui, sempre passem per les ciutats amb aquesta barreja, no?, de que ens agrada molt, l'estimem molt, però a vegades també pensem que no és el nostre lloc, no?, i que possiblement seríem més feliços en una altra ciutat, un altre territori i fins i tot un altre temps, no? Uh-huh. I bueno, d'aquesta dicotomia, ja et dic, d'aquesta paradoxa, pues, fem una mica el dia a dia, no? I també em sembla que és agradable, no?, perquè jo crec que és molt bo tenir una certa capacitat crítica, no?, de lloc on vius, però tampoc pot ser només això, no? Jo crec que també està bé de tant en tant sentir una certa estima, no?, i per què evitem el que evitem, no?, i per què volem continuar, no sé, pues, en això de viure, no?, en la mateixa ciutat. Llavors, aquesta barreja em sembla sempre molt, molt atractiva, no?
2: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, quan viatgem, evidentment, doncs veiem coses que ens agraden més, no?, d'altres països, altres ciutats, fins i tot. No sé, en el teu cas, per exemple, ara que parles, doncs, això de la ciutat on vius, què és el que has vist, per exemple, en altres indrets que diries: ostres, doncs això, per exemple, seria molt bé que s'importés, no?, a Barcelona, per exemple, en aquest sentit.
8: Mira, és supercuriós el que em passa, perquè quan marxo fora de Barcelona, i sobretot fora d'Espanya o així, és molt curiós, perquè no vaig, a vegades sí que intento trobar coses, no?, que m'agradaria tenir a la meva ciutat, no?, millors museus, un restaurant, un bar meravellós, una, no sé, un cafè, un pub musical, alguna activitat algun diumenge que hagi trobat a qualsevol carrer de qualsevol ciutat. Però més que això, el que em passa quan estic fora de Barcelona és que intento trobar Barcelona, no? Mm.

0: Tot el cafè de cop, quina meravella de cafè. Taules, silenci, tranquil·la, no ho sé, no? I de cop i volta vaig començar a mirar les parets, les fotografies que n'hi havia a la paret, i vaig començar a veure Exposició Universal de Barcelona, 1800 no sé què, o 1994, un altre amb l'escut del Barça, un altre no sé què. I resulta que l'amo del cafè era un català que havia vingut a Nova York intentant, no, imitar els cafès que ell coneixia de Barcelona, no? I això va ser com un cop de realitat, no, per dir-ho així, que al final el que intentes trobar fora de Barcelona és la teva mateixa ciutat, no? Això li va passar també bueno, ho explica, no recordo quin llibre exactament, Enrique Vilamates, no? Es va passar tota la infantesa, no, somniant, no? Quan anava a París, o sigui, a París, perdó, a Nova York i tal, i la primera vegada, la primera nit que va passar a Nova York, una nit, va somiar justament en Barcelona i quan ell era petit, no? Vull dir, al final jo m'he adonat de que el que busco fora de Barcelona precisament és el que hi ha de Barcelona en altres ciutats, no?
1: En qualsevol cas, un altre dels termes que també sorgeix en el teu llibre és el de la idealització del viatger, és a dir, imaginar-te, no?, viure en un altre indret. Segueixes triant un altre indret o un altre temps, també, no? Has deixat caure abans, doncs, això,
0: Sí.
1: no?, un altre temps del passat, per exemple. Quin seria?
0: Bueno, jo crec que la resposta fàcil podria ser, vull dir, fàcil perquè la tinc molt més o menys clara, podria ser el París dels anys 20, no? O sigui, m'agradaria molt. Vull dir, en tots els sentits, no? D'artistes, d'escriptors, la ciutat, en plena ebullició, vull dir, efervescència absoluta. Potser aquesta, potser també als anys 60 a Nova York, m'agradaria molt. A Berlín gairebé sempre, en qualsevol temps. Bueno, vull dir, sense estar ben exacte, vull dir, des de fora, Berlín m'aniria quasi, quasi, perquè jo crec que Berlín és la capital europea i universal, no? Pràcticament, perquè per ell ha passat tota la història, no?, del segle XX. Però també m'aniria al present que tenen ciutats ara com Quito, per exemple, o Valparaíso, o La Paz, no? Potser aquestes són ciutats, bueno, Lisboa també, possiblement, o Porto, no? Són ciutats que m'agradaria viure en algun moment de la meva vida, no? Bueno, aquestes són una mica, més o menys, no?, l'itinerari que jo continuaria, no?, que jo seguiria.
1: Doncs, de moment, aquesta última obra, que és Geografia escrita, d'Àlex Chico, i que es presenta demà, com dèiem, al Cèntric Espai Cultural, a partir de les 7 de la tarda. Àlex, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui, i bona tarda.
0: Molt bona tarda i un plaer trobar-los un altre cop demà. Moltes gràcies.
2: Cultura.
3: La xaranga pretenca Xarangarín ha guanyat el primer premi de la 13a edició del concurs nacional d'escutxa celebrat a Terol. A més, també ha rebut el premi especial per la millor cançó dedicada al poble d'Escutxa, amb la composició d'una jota sobre el municipi. El grup combina repertori festiu, arranjaments propis, humor i interacció constant amb el públic, apostant per una proposta moderna però arrelada a l'esperit popular de la música de carrer. L'animador i trompetista de la xaranga, Marc Pardo, explica el desenvolupament del concurs.
4: L'actuació començava pel matí, hi havia una cercavila que començava a la plaça del poble i aleshores assignaven penyes a cadascuna de les xarangues que participava i anaves a voltar pel poble. Aleshores, aquesta part la vam fer com si fos una actuació normal, és a dir, no portàvem un set list establert ni un ordre, sinó que anàvem veient les sensacions del públic, el perfil i tot això, i en funció d'això, com hem dit abans, decidíem quin era el nostre repertori, sempre intentant que no coincidís amb el repertori que fèiem després a l'escenari. Teníem un set list de 40 minuts que tiràvem de dalt a baix i sense parar, 40 minuts bufant.
3: Xarangarín va néixer l'any 2013 d'un grup d'amics i músics en els últims anys que s'ha professionalitzat, convertint-se en una de les xarangues amb més projecció de Catalunya, amb presència habitual a festes majors, cercaviles, festivals i espectacles escènics.
4: Érem músics, ens coneixíem des de fa molt de temps a la banda del Prat i havíem tocat molts anys junts, i arrel d'una companya que es diu Eva Garín, per això ens diem Xarangarín, ens va convidar a la Marching Band del taller de músics, amb la qual encara col·laborem avui en dia, i bueno, arrel d'una actuació, doncs es veure una actuació de castellers del Poble Sec, i vam dir, ep, i per què no ens sumem amb ells i els animem una miqueta de festa? I allà va néixer el projecte de xaranga. Aleshores sí que és veritat que els primers 9-10 anys la xaranga feia formats molt petits per també poder arribar a més llocs, i des de fa 3-4 anys hem decidit professionalitzar el projecte, i bueno, la forma de professionalitzar-lo ha estat, doncs, posar un nombre mínim de músics per actuació. Abans, ja diem, anàvem 5 músics, ara de nou no baixem,

0: quasi sempre anem amb un mínim de 9 músics.
1: En els últims anys, la banda també ha ampliat la seva presència mediàtica amb col·laboracions en programes televisius com Futuro Imperfecto, Nadie Sabe Nada o Late Show. La formació també ha destacat per la seva residència artística a les festes de The Chicken a la sala Apolo de Barcelona. Podeu consultar el calendari d'actuacions i tota la informació sobre Xarangarín a les seves xarxes socials i al web xarangarín.com.
2: El temps.
1: I moment de conèixer la previsió meteorològica de les pròximes hores. Després d'aquestes pluges comença el sol, però ho fem, com sempre, de la mà de Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa.
1: I amb aquest escenari general, què podem esperar al litoral?
3: Una situació molt tranquil·la al llarg de les properes hores pel que fa al vent i pel que fa a l'estat marítim a tot el litoral català. Com està passant les últimes tardes, el vent que s'imposa és el de sud-est, una mica més de sud, si de cas, a la costa Brava Nord, però no estem parlant de vents que passin gaire dels 30-35 km per hora. Per tant, parlem de marejol i, si de cas, una mica més d'aquesta mar espessa i aquesta mar de vent, especialment al voltant del Cap de Begut, també al Delta de l'Ebre. Tot plegat amb una situació de pocs núvols, per tant no hi haurà tempestes en gran mesura. Pel que fa al dimecres, despertarem amb núvols baixos algunes boires que hi haurà a la costa Daurada Sud i durant el dia una altra vegada aquest vent que s'imposarà de sud, de sud-est, no gaire intens, per tant una altra vegada mar com un mirall. A primeres hores del dimecres, durant la tarda, mar més ondulada de sud-est però amb marejol. N'estem pendents a la xarxa.
1: Estarem molt atents, gràcies.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui dilluns 19 de maig de 2026. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports amb el Jonathan Marín. Nosaltres tornem, com sempre, a les 5 i a les 6 amb els butlletins informatius i a les 7 amb l'informatiu vespre. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 53 60
4: 93 478 53 60
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: The blues is alright. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio.

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Al programa d'avui parlarem dels resultats poliesportius d'aquest darrer cap de setmana, on destaquen els resultats aconseguits en patinatge de velocitat al Campionat de Catalunya en circuit. I d'altra banda, com cada dimarts, comptarem amb la secció de Pretencs pel Món, amb en Manolo Gol. Avui el nostre protagonista és el fotògraf Jaime Zurita, delegat i ajudant tècnic en el cadet de l'Hospitalet de l'Infant, el grup 16 de la primera divisió. Com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes, s'arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

Arrenquem el programa i ho fem amb uns flaixos d'actualitat i ho fem parlant de patinatge de velocitat perquè hem tingut molt bons resultats en el Campionat de Catalunya en circuit que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Sant Boi. En categoria sènior, els podis els han ocupat els patinadors del Club Patí Velocitat del Prat. Ona Rodríguez i Rafa Heredia s'han imposat en fons, mentre que Nil Llop i Luisa González ho han fet en velocitat. A categoria júnior, el Club Patí Velocitat del Prat i el Nàstic s'han repartit el podi. En fons, en categoria femenina, Paula Espín ha estat plata i Marta Mesa bronze. En velocitat, la victòria en categoria femenina ha estat per Paula Espín i hem de destacar també la tercera posició de Marta Mesa. En categoria masculina, hem de parlar de Pau Puig, que ha quedat tercer juntament amb Sergio Rivero del Nàstic. Però aquí no ha quedat la cosa, perquè el Club Patí Velocitat al Prat també ha aconseguit 3 medalles d'or en aquest campionat. Doble triomf per Esther Pla en el Gavi femení, tant en modalitat de velocitat com de fons, i or per a David Sánchez en Màster 40 masculí en modalitat de velocitat. I canviem de terç, però no d'esports, perquè seguim parlant de patinatge, en aquest cas sobre gel. Nil Llop ha fitxat per l'equip neerlandès de patinatge de velocitat sobre gel ICO X20 Badkamers. Un salt important en la trajectòria del pretenc a la disciplina, ja que es tracta d'una infraestructura professional. L'equip, en el comunicat oficial que ha fet, ha destacat que està convençut que amb un programa d'entrenaments personalitzat Nil Llop pot fer un pas endavant i competir al més alt nivell en les competicions internacionals. I ara sí, canviem d'esport i parlem de rítmica, perquè el Cor Blau ha aconseguit molt bons resultats en el Campionat de Catalunya Individual Absolut, celebrat també aquest cap de setmana passat. Per quart any consecutiu, Gisela Berzosa i Lova Ozerova han aconseguit classificar-se per al Campionat d'Espanya. Aquesta classificació ha estat gràcies als resultats obtinguts en aquest campionat. Gisela ha estat plata a l'exercici amb cèrcol i Lova plata amb pilota.

0: un instant.
1: Acomiadem el programa. Agraïm, com sempre, la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Això ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvatge, amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
8: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
8: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
9: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
8: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
8: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: És, sens dubte, un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
11: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Salnitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
14: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
15: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
14: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanitzats urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
16: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordona, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
17: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
4: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
20: Hola, bon dia, doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
1: Notícies en xarxa.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
22: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats,
6: atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
21: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui.

0: processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
1: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
0: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
2: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
0: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
1: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
0: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
1: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
4: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
3: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellar Vell. A Castellar del Vall és estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
5: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellar a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
6: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que això amb arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
5: A més d'aquesta sepultura, a Castellar Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
1: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
7: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
8: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
7: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la

0: final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
1: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar que era la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a la última o la penúltima jornada.
0: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant en l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
2: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca, creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
0: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
3: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
0: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
4: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
6: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
7: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
8: gràcies
7: com la
8: i fins la propera.
9: Moltes gràcies.
10: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
5: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
10: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
5: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
10: Premis Ràdio Associació.
5: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
12: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
11: Un impuls.
12: Un refugi.
11: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
12: I fer-se sentir.
11: Això és el que volem que sigui l'alenada.
12: Ens acompanyes?
13: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Propostes en xarxa.
14: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
8: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
9: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
4: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
15: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
16: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
4: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
15: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
4: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
15: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
17: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
4: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
15: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
4: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
0: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un Libi per no baixar segona.
4: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos. Ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts han compromès a aconseguir-lo mitjançant el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
8: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
19: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
9: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
19: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
4: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
19: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per educació.
20: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
19: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
21: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
19: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
5: Notícies en xarxa.
4: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400 300.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se l'investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
4: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
22: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
16: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
22: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz n'és la portaveu.
1: Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
22: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
2: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
22: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
4: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
3: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
4: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
23: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecta i la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
4: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
17: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
6: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
11: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
10: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
7: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
7: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
25: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
26: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
5: Notícies en xarxa.
7: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers, en un escenari inicial amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
8: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
0: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
12: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
14: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
13: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
12: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
15: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
18: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser transitats per la ciutadania, i també altres espais que per nosaltres tenen un simbolisme.
15: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
12: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
25: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
12: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
27: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
28: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
29: Tot això, molt content de poder començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada
1: temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
28: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
27: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual, si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
2: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
27: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Rica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anunciava la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Fraikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
3: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
27: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la Divisió d'Honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
9: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
16: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
9: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
27: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
4: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Bona tarda, Carme. El veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys, assegurant que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència, entre d'altres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per revertir la situació en els pròxims mesos. Els veïns i veïnes destaquen que el terra està malmès en gran part de l'espai i que les reparacions que s'han fet no són suficients. Consideren que són pagats que no resolen la problemàtica. També denuncien que s'han vandalitzat les estructures en forma de piràmides i que s'acumula brutícia de forma habitual, així com la presència massiva de coloms. A més, expliquen que hi ha problemes de civisme a la zona. Per això reclamen a l'Ajuntament un projecte integral i transversal que dignifiqui l'espai i que inclogui un parc inclusiu. Ho explica la Maria Dolores Dopazo, membre de l'entitat Proyecto Barrio Badalona.
1: No són canviar 4 ratxoles i posar 2 arbres. No és suficient. Aquí s'ha de treballar la convivència i el civisme. És que és un espai molt gran. Aquest espai, ben treballat, és que dona per molt. Vull dir, tothom cap aquí. En civisme, respecte i educació. Tothom cap.
0: Recentment, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat la zona i ha reconegut que s'ha fet un mal manteniment en els últims anys. Per això ha demanat paciència al veïnat i s'ha compromès a fer un canvi a l'espai en els pròxims mesos des de l'entitat, però esperen que es presenti un projecte sòlid i afegeixen que s'hauria de pacificar el carrer Ribau perquè pateixen la contaminació acústica i sonora dels vehicles que hi circulen.
2: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda. Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació familiar, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Municipal Antonio Martín Sánchez.
4: Demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
3: Una de les queixes de personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció en les tasques respecte a l'activitat que desenvolupa a cada equipament, i ja que hi conviuen amb personal municipal en molts casos. En el cas de Prat, les aturades començaran dimarts vinent, dia 26, i afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i l'assistència bibliotecària. Altres serveis com les sales d'estudi no es veuran afectades perquè depenen del personal municipal.
2: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. El passat dissabte, 16 de maig, l'escola FADAC, antigament denominada La Immaculada, va rebre una visita molt especial. Consolidación Torrano Puche, més coneguda com a germana Enriqueta i antiga mestra del centre, va tornar a l'escola per retrobar-se amb les seves antigues alumnes i companyes de professió. La Enriqueta, de 92 anys, es va desplaçar des de Múrcia, on actualment resideix, en una llar de gent gran. Va realitzar el trajecte acompanyada per un grup de voluntaris de l'ONG Ambulància del Deseo, una entitat dedicada a fer possible els últims desitjos de persones grans, proporcionant els recursos materials i l'assistència sanitària necessaris per dur-los a terme. L'associació Ambulància del Deseo va entrar en contacte amb la germana Enriqueta a través d'una de les seves voluntàries, que va coincidir amb ella durant la celebració d'una missa. En preguntar-li quin era un desig que encara li agradaria complir, la Consolidació no va dubtar a expressar la seva voluntat de tornar a Castellà del Vallès, a l'escola on havia exercit de mestra durant dècades, per retrobar-se una última vegada amb les seves antigues alumnes.
2: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
6: Mestres i professorat del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme estan cridats a fer vaga aquest dimarts per reclamar millores laborals i educatives i a sumar-se a la manifestació que tindrà lloc a les 12 a la plaça d'Espanya de Sabadell. Cugat Mèdia ha parlat amb 6 mestres de l'escola La Floresta per conèixer cadascuna de les reivindicacions que fan. Una de les queixes principals és el retard en la cobertura de baixes. Els docents denuncien que quan un mestre agafa la baixa passen dies abans que no arriba un substitut, fet que obliga els centres a reorganitzar-se constantment. La reducció de ràtios és una altra de les demandes centrals. Els mestres asseguren que les xifres actuals continuen impedint una atenció realment individualitzada, especialment en grups amb alumnat amb necessitats diverses. La burocràcia és un altre dels punts que genera més malestar entre el professorat. Mariluz Guerrero assegura que en els últims anys s'ha incrementat exponencialment la quantitat de documentació que han de preparar per al departament. Els mestres també reclamen un major reconeixement social i institucional de la seva feina. Una altra reivindicació és la defensa del català com a llengua vehicular. Els docents asseguren que, especialment en converses de pati o entre alumnes, el català cada vegada és menys present en alguns centres. Per això, Marc Bonamic demana un compromís real de la Generalitat i més recursos i polítiques fermes per reforçar l'ús de la llengua a les escoles. Els docents també denuncien que l'escola inclusiva s'està aplicant sense els recursos necessaris. Asseguren que cada vegada hi ha més alumnat amb necessitats educatives especials dins les aules ordinàries, però sense suficients vetlladors especialistes o suport docent. Finalment, alguns docents també denuncien la situació de les colònies escolars. Bonamic ha explicat que molts centres es plantegen deixar de fer-ne perquè el professorat hi dedica jornades de 24 hores sense cap compensació econòmica.
7: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
8: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Tot i que el Festival de Màgia Li Chang a Badalona va acabar el mes de març, la màgia continua molt present en alguns racons de la ciutat. Concretament a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on l'Enric Magó, en col·laboració amb l'associació Vides Màgiques, està duent a terme uns tallers solidaris de màgia per als pacients de psiquiatria menors de 18 anys. Parlem amb ell sobre aquest projecte pioner i per això el tenim ja a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Enric Magú, director artístic del Festival Li Chang. Què tal, Enric? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Bé, la màgia per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria. Aquest és el projecte en què participa el Festival Li Chang. Com neix aquest projecte?
2: Aquest projecte va venir justament quan estàvem preparant aquesta 26a edició, que va ser el febrer passat, i amb la nova gerència de Badalona Cultura i tot l'equip de Badalona Cultura, la Beatriu, la gerent, doncs volia posar accent a les coses solidàries i també a la màgia al carrer i així. Aleshores, dins de les coses solidàries ens va ocórrer contactar amb l'associació Vides Màgiques, que el president és el Pere Coach, i el que fa Vides Màgiques és aportar màgia, però no fer actuacions, sinó ensenyar màgia, fer tires de màgia i donar un maletí de màgia i un diploma de màgia a gent que ho necessita, gent que està a hospitals, gent jove i així, no? Aleshores vam contactar amb ell i vam aconseguir crear un conveni de col·laboració amb l'Hospital Germans Trias i Badalona Cultura, que dins del festival engegaríem el poder oferir uns tallers de màgia amb finalitat terapèutica i educativa i social, adreçats a infants i joves entre 8 i 18 anys amb trastorns de salut mental que tenen a Can Rupià, amb una estada superior al 15 dies ingressats. Aleshores, la finalitat d'aquest conveni era contribuir al benestar emocional i d'estimulació creativa i millora a l'experiència hospitalitària que tenien aquests pacients que estaven puntualment a Can Rupià, no? I així poder s'adaptar molt millor a l'entorn. Aleshores, vam decidir no tan sols col·laborar dins el festival, fer un taller en el festival, sinó vam aconseguir poder fer un conveni entre Badalona Cultura i l'Hospital de Can Ruti perquè durés durant tot l'any. De tal manera que des de la ciutat, des de Badalona Cultura, des del festival, volíem projectar el moment del festival, el moment de les festes de maig, com ha estat ara, a l'estiu, que hi ha la festa major d'agost, a l'octubre, que és el moment en què estem a plena tardor, ja han començat el curs escolar, i al desembre, com a entrada del Nadal, doncs poder fer cada dos mesos un taller. I el vam poder encetar bé, i justament aquesta setmana passada vàrem anar també a portar la il·lusió de les festes de maig amb màgia a Can Ruti, i aquest és el motiu.
1: Per tant, Festival Li Chang participa, com has explicat, amb l'associació Vides Màgiques. Clar, tornar a dir, el Festival Li Chang va acabar ja el mes de març, però dius que en aquell moment ja vau fer el primer taller i ara n'heu fet el segon, oi?
2: Ara hem fet el segon i la idea és poder-lo repartir al llarg de l'any. Una miqueta el que volien, com que el festival

0: vulguis treure rendiment només en aquell dia, sinó poder
1: fer-ho regularment
0: tot l'any. Exacte,
1: sí,
0: exacte.
1: Sí, sí. La setmana passada, deies, vau fer les segones sessions. La primera va ser durant el Festival Lichang. Quina valoració en fas d'aquestes dues primeres, d'aquests dos primers tallers?
0: Bé, la primera va ser un èxit rotund. Vam quedar tots meravellats, tant els nens, nenes participants que estaven en aquell moment a Can Ruti, com tots els educadors, la gent de l'organització del festival, com nosaltres. Vam quedar tan, tan contents que vam pensar que havíem tingut un cop de sort, però ens hem donat compte que no, que realment estem picant en un lloc on els nens estan patint molt, són nens que ens en oblidem d'ells i que estan passant per uns mals moments. Aleshores, el fet de poder-los regalar un somriure, el fet de poder-los oferir un taller de màgia, que una miqueta la màgia, l'il·lusionisme, el que et fa és que t'ajuda a desenvolupar l'autoestima, a agafar confiança, seguretat, a comunicar-te amb els altres, i és una moneda de canvi molt, molt potent. Aleshores, els educadors ens van dir ja la primera vegada, i aquest cop ha tornat a passar, que, ostres, hi ha nens i nenes que s'han anat dintre l'hospital que difícilment els hi arrenques un somriure, i es van passar les dues o tres hores que va durar el taller, doncs, supercontents, entusiasmats, amb uns ulls oberts com a taronges, i evidentment amb el seu maletí, contents, amb ganes de poder compartir amb algú aquesta màgia que han après, no? Aleshores, realment, pedagògicament, la contribució que han pogut fer amb uns simples jocs de mans ha estat increïble. Fins i tot comentaven que alguns d'ells, arrel del taller de màgia, la relació que tenien amb els infermers i amb el reste de companys era molt més intensa, cosa que normalment, ostres, degut a la situació en què estan, sí, tenen una actitud molt més
1: introvertida, potser.
0: Introvertida, sí, sí. Correcte. Aleshores, amb l'excusa dels jocs de mans, doncs, allà, quan estem fent aquest curs, els tractem a tots per igual, ens presentem, fem que tothom digui el seu nom, i entre ells comencen com a interactuar, fins i tot ajudar-se, i així. I és algo realment supermaco, poder posar aquest granet de sorra. No fem coses que anem a buscar la foto, anem a buscar lo fàcil, sinó anem realment a poder contribuir a fer aquesta labor solidària, que és molt xula, i que està molt bé que el festival, que ja tenia aquesta vessant solidària, gràcies a la iniciativa de la gerent, de Beatriz Rangel, doncs hem pogut augmentar i potenciar més aquesta vessant.
1: Doncs de ben segur que estan esperant els següents tallers que vindran els propers mesos. Ho has dit que els pacients són infants de 8 a 18 anys de psiquiatria. Com és que heu triat aquest tipus de pacients en concret per fer els tallers?
0: Bé, de fet, el nostre oferiment va ser poder-ho fer per nens i nenes, perquè normalment són aquell col·lectiu que pateix més quan està ingressat en els hospitals. El que passa és que a l'oncologia hi havia poca gent, i en canvi hi havia aquest tipus de nens i nenes, aquest tipus de pacients que sempre se n'oblida tothom d'ells i que realment pateixen molt un risc d'exclusió, no? Aleshores, va ser l'hospital que ens van dir si podíem fer alguna cosa a mida per aquest tipus de pacients. I ens va encantar, perquè realment normalment a Vides Màgiques, amb en Pepe Coach, normalment el que fan és que tracten a nens petits, però amb la meva col·laboració doncs vam intentar augmentar-ho i fer-ho també per a adolescents. De fet, la franja de 8 anys a 18 doncs abarca des de nens petits a preadolescents i adolescents, no? Aleshores, no té llenguatge d'edat la màgia. Arriba a tots, no?
1: Clar, a més, en una situació com la que viuen, que és una rutina exactament igual cada dia, i a més suposo que molt feixuga per haver de viure tot el dia a l'hospital, segur que la màgia els enganxa molt fàcilment. Quins trucs els heu ensenyat en aquests tallers? Els saben fer un cop acaben les activitats?
0: Si busquem jocs que uns que estimulin la creativitat i la presentació, la comunicació, i també busquem jocs que estimulin una miqueta aprendre a fer càlculs matemàtics, és a dir, diferents vessants de l'educació. El que l'avantatge és que, com que és un màxim d'uns 15 nens, que hi ha mesos que en tenim més i mesos que en tenim menys, però és un màxim de 15, això ens permet personalitzar. És a dir, en aquesta última visita hi havia una nena de 8-9 anys que vam poder fer amb ella uns jocs específics i uns jocs especials, i en canvi hi havia uns adolescents de 15, 16 i 17 anys, en què el tipus de jocs matemàtics més complexes és el que es passava.
1: Per tant, ajusteu una mica el nivell.

0: depenent de l'edat.
1: Ajustem el nivell i, a més, ho estem explicant a tots alhora i ens permet que els nens més jovenets puguin fer-ho davant de tothom i els més grans també. Però cadascú s'emporta els seus jocs i intentem sempre buscar que tots tinguin el mateix. Però com que els donem un maletí, potser hi ha dos o tres jocs més accentuats per nens més jovenets, de 8 a 10 anys, i hi ha jocs que són més accentuats per preadolescents o adolescents. Per tant, ho estem fent com personalitzat. De fet, dins d'aquests maletins de màgia que hi ha 5 o 6 jocs, que és el que dona per poder ensenyar amb la presentació inclosa, també incluïm un diploma amb un nom d'artístic de mag, és a dir, juguem una miqueta a que el nen pugui entrar en aquest món d'una manera divertida i lúdica i que se li faci menys feixuc l'estada d'allà.
0: Què és el que més us ha sorprès de les primeres sessions de màgia a l'hospital?
1: Bé, primer ens ha sorprès molt la reacció dels educadors, que estaven entusiasmats, que volien també formar part, perquè desconeixien aquesta opció, aquesta eina pedagògica, no?, com és la màgia, i ells estaven superengrescats. Bé, alguna vegada havien fet alguna mena d'animació o alguna cosa així, però no tenien clar que pogués funcionar tan bé. Això per un costat. I després, per un altre, el fet de poder relaxar amb un nen i que puntualment se li arrenquin els somriures, ostres, aquesta experiència és brutal, és brutal realment veure com per un moment diu aquest nen es passa el dia com patint, com preocupat, clar, i per un moment se n'obliden. Això és el que és una de les coses que ens ha impactat més, no?
0: Clar, justament és el que t'anava a preguntar ara, que amb la situació tan difícil que viuen aquests infants, fins a quin punt creus que aquesta activitat els pot fer desconnectar del seu dia a dia hospitalari?
1: Bé, en el moment en què vam estar allà van desconnectar, evidentment. Els primers minuts o la primera estona veus que cadascú té el seu patiment, però a la que entrem en aquest joc de la il·lusió i així, ràpid els hi va sortir el nen que no pateix, el nen que tots tenim a dintre, no? I amb ells els hi va sortir també. I esperem que el fet de poder-se quedar amb el maletí, que no hagi estat una experiència només d'aquelles dues hores, sinó el fet que els hi hem explicat uns secrets que només ells saben com es fa, ni els mateixos enfermers sabien com es feien els secrets, doncs això els hi ha donat amb ells, espero, una eina que pugui anar molt més enllà. De fet, algú d'ells comentava, algun dels nens, o se sent ganes de quan torni a casa pugui mostrar aquests jocs i fer-los a la família, no? I això és fantàstic.
0: En aquest sentit, se senten una mica privilegiats de saber tot això.
1: Sí, jo penso que els fa sentir especials, que els fa sentir diferents, i això està molt bé, això està molt bé. Imagino que aquest sentiment el pot tenir qualsevol nen i nena que pugui anar a un taller de màgia, però quan estàs en una situació de risc, en una situació extrema, com ells estan ingressats en un hospital, doncs, ostres, almenys que t'esperes és que puguis tocar una loteria d'aquestes puntuals de que algú comparteixi amb tu il·lusió i alegria, no?
0: I just ara ho deies, parlant del paper dels metges i dels infermers de l'hospital, clar, aquest personal s'encarrega de supervisar tot el que passa als passadissos i a totes les habitacions. Quin ha estat el grau d'implicació del personal sanitari en aquests tallers?
1: De fet, total i absolut. Això ens ho comentaven l'altre dia des de direcció, que el fet de fer aquests tallers, molts d'ells encuriosits, doncs volien treure el cap, i en aquesta segona ocasió van demanar si podien estar-hi per a veure què és el que havien fet, perquè com que la primera visita que van fer a Can Ruti el mes de febrer en el Lichan, doncs els nens van sortir tan entusiasmats i aquesta llavor els hi va durar passats de dies, volien veure, no? Aleshores me'n recordo aquesta setmana passada quan hi vam anar-hi, que realment hi havia molts infermers que tenien el cap, que volien saber què és el que estava passant, què és el que estaven fent allà dintre, i el moment d'explicar els secrets els fèiem sortir, no? Si més no, a tots els que venien, per poder conservar el secret i perquè el que fas al taller pugui tenir quelcom especial, saps?
0: Doncs, Enric, enhorabona per aquesta iniciativa dels tallers màgics i per la tasca social que esteu duent a terme a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb aquests infants de psiquiatria. Enric Magú, director artístic del Festival Lichang, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
1: Martí, gràcies a vosaltres i Carme també, i tant de bo puguem repetir-ho això no un mes o un altre, sinó un any i un altre i un altre, i poder repetir aquesta il·lusió que tothom té dret a tenir una miqueta. Gràcies.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda. Moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya i ens espera a Badalona. Francesc, bona tarda.
1: Bona tarda, tingueu tots. I totes.
0: Molt bona tarda. També saludem el Juan Merino, que és jubilat i activista. Juan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell. Bona tarda, Georgia.
3: Bona tarda, Carme.
0: Vinga, doncs anem a analitzar una miqueta el que ens ha deixat. M'imagino que no us ha sorprès gens, o no sé, ara posarem matisos. Els resultats d'aquestes eleccions a Andalusia, on el PP ha perdut la majoria absoluta, però ha aconseguit una pila de vots. El que sí que m'agradaria d'entrada seria allò, fer un primer titular, és a dir, la lectura simple a cop d'ull. Quan vau saber els resultats, quina és la idea que us va passar pel cap?
2: El vos pasta con Pepe.
0: O sigui, la repetició sí, del sí, que ja exacte, hem sí. vist amb altres comunitats. Aquesta és la idea que et va quedar. Sí? Francesc.
1: Bé, res de nou, res de que no estava previst, i en tot cas els ciutadans són sobirans i pagaran el preu de les seves decisions. A Andalusia, si amb el PP, sobretot en tema de salut i educació, estaven patint molt, doncs amb l'afegit de Vox, evidentment no aniran cap endavant, sinó que tornaran a anar cap enrere.
0: Georgia, sorpresa o no?
3: No, cap, ni una.
0: Gens.
3: No, inclús vaig pensar, si semblarà un problema... No sé, em va passar pel cap, si serà això un preludi de les estatals, saps?
0: Mira, precisament ara anava a dirigir-me cap a aquesta banda. Veient tot el que ja hem vist en aquestes eleccions que hi ha hagut, tant a Extremadura, a Aragó, a Castella i Lleó, al País Valencià, les Illes Balears, a Múrcia, es repeteix, podríem dir, la mateixa imatge, la mateixa fotografia. És la que falta és la de les generals, per entendre'ns? Què penseu?
2: Bé, o sea, lo de la general, algú té l'esperança de que passi el mateix que el 23, que, o sea, que el Partit Socialista va perdre també les autonòmiques, se pot dir, i luego després va guanyar les generals. Però jo no crec que això torni a passar. Ara mateix estic molt, molt baix en aquest sentit. Jo no crec que Pedro Sánchez, mirant com està la situació, torni a passar el que va passar el 23, que van guanyar la general.
0: Georgia, què et sembla?
3: No ho sé. Aviam, qui dic això, però també em dona la sensació de que el vot serà com molt repartit, saps? La gent està molt cremada. No sé què dir-te.
0: Clar, però...
3: El que passa és que Espanya sempre ha sigut molt bipartit. Ha sigut o de dretes o d'esquerres, d'esquerres o de dretes, i anem canviem, i anem fent, saps? I mentre s'ho van embutxacant tot. I
0: clar,
3: el país cada vegada pitjor. I no sé què dir-te.
0: És que tu ara apuntaves que la gent està molt cremada i això té a veure amb la possible participació, que en el cas d'Andalusia ha estat una participació més alta que l'última convocatòria electoral. Han votat més de 4 milions d'andalusos dels gairebé 7 milions que estaven convocats a les urnes, o sigui, han votat un 64, gairebé un 65,
2: quasi un 66%. I l'altra vegada va ser un 56.
0: Clar, això dependrà, no? Dic que la participació que hi pogués haver en aquestes pròximes generals també ens pot deixar un dibuix o un altre, no? A veure què és el que passa. Però tornem a la pregunta anterior. La imatge que ens queda o ens pot quedar de les generals veient tota aquesta tendència, Francesc?
1: No, ara jo crec que la gent en aquest país ja ha demostrat moltes vegades que som més intel·ligents del que a vegades els polítics i els mitjans de comunicacions pensem, i la gent sap diferenciar molt el que un vot a unes municipals, amb un alcalde, un equip de govern, sap diferenciar molt bé el que són unes autonòmiques i unes estatals, i a vegades el vot de càstig el dona, crec que erròniament, no?, però el dona sobretot a les autonòmiques, entre cometes, i a les europees, perquè es pensa que com que quasi tot es decideix en aquest estat i a nivell central, cosa que és certa malauradament, doncs bé, votar i mostrar el seu rebuig amb unes eleccions menors per a ells, com poden ser les autonòmiques o les europees, doncs sembla que sigui gratis, i així demostren el seu emprenyament amb el govern. Jo crec que bàsicament les eleccions al Congrés de Diputats, que encara falten, com, em sembla que són 14 mesos, que en política és tot un món, dependrà de que no torni a sortir cap més coses rares amb els armaris, amb els socialistes, és a dir, amb el PSOE. O sigui, a veure, avui hem sabut que han imputat amb el Zapatero. Sí. Jo no m'ho crec, jo no m'ho crec. Els mateixos que han mogut aquests fils són els d'Actuir, que han fet 24.000 denúncies que han sigut després processades. El que passa que el PP està, i a Vox estan sempre a punt per intentar treure el profit del que és el càstig del telediari, no? I això, quan és continuat, té un preu. I el PSOE paga l'error que va cometre fa molts anys, quan els jutges i els fiscals es dedicaven a perseguir independentistes primer i els de Podemos després, i com que no anaven amb ells, van deixar fer. Pues bueno, pues és el que passa i el que diu la dita. Jo no sóc comunista, per tant no em preocupo. Jo no sóc d'esquerra, sóc socialista i no em preocupo. Jo no sóc jueu i no em preocupo. I quan venen i toquen a la meva porta ja ha fet tard, perquè ja no en queda cap veí, perquè totes les altres se n'han endut, no? I el PSOE està pagant aquest preu, el preu de tindre una justícia incontrolada, de tindre uns fiscals incontrolats i de tindre uns mitjans de comunicació que han crescut de forma tan grossa que qualsevol cosa que es diu, la gent es creu més el que veu en un tuit que no passa al fruit d'una investigació, no? Però bueno, allò, siguem optimistes entre cometes i confiem, sí, també, bueno, en que alguna cosa canvi i que la gent, quan tingui que votar realment, ficar la papereta amb allò que són les coses de menjar, se'n recordi, jo crec que el PSOE juga amb això, jo crec que se'n recordi de les lleis que promouen a Extremadura, de les lleis que promouen a Múrcia, perdó, a les lleis que promouen a l'Aragó, les que es veurà obligat a tirar endavant el PP a Andalusia, i bueno, no, a veure si aquest espantall fa reaccionar la gent. És difícil, també.
3: No, però saps què passa? Però que la gent no té memòria política, no en té, mai n'ha tingut.
1: No treuré la raó.
3: Jo crec que la gent vota més per la ideologia que té que no pas per qui està en aquell moment manant el partit de la seva ideologia. Saps què et vull dir?
0: O sigui que els programes no...
2: Sí, no, bueno,
0: jo... no fem gaire cas als programes.
2: No, els programes... No, no,
0: són paper mullat.
2: Els programes no penso que no se'ls llegeixi ningú. Que jo penso que els programes no se los llegeixen ningú.
3: Mai, ningú.
0: Bueno, entre altres coses perquè no hi ha una obligació de compliment.
2: Ja.
0: Si se'ls passen pel forro, ja, clar, evidentment.
2: No, però bueno, lo que deies tu, a ver, que la gent vota per ideologia. Bueno, jo crec que això abans sí, perquè estaven els nostres pares i tota aquesta gent ja... que estaven acabant, estan acabant ja tots, no? Que ja venien tots de la guerra, venien tot això. Sí que eren socialistes, eren socialistes. Eren socialistes i no pensaven en res més. Jo voto socialista i pum. Los fills ja són d'una altra manera. Ja sopesen les coses també. Bueno, hi ha molts, però no crec que tota la gent vote ja per ideologia. Jo crec que també saben discernir una mica... lo que están fe, lo que fan un y lo que fan un altra, no lo matéis, governar, que governe el PP, que governe el PSOE, aparte de que yo esté en contra de moltes coses que ha fet, no? O que no ha fet.
0: Vinga, Francesc.
1: Jo crec que ja dic, i sempre afegeixo malauradament perquè no és que m'agradi, però la gent vota més pel fetge que no pas pel cap, o sigui, i a vegades per això a vegades la gent vota en coses que van en contra dels seus propis interessos, és el dibuix ridiculitzat aquell del faixa pobre, no? D'aquell que vota, sí, a favor de Vox o vota el PP quan són els que li fotran lo poc que té, i això ho hem vist també a Argentina, jo ho hem vist amb el Milei, ho hem vist a molts altres llocs, ho vam veure als Estats Units
0: amb el
1: tram, no?
0: Sí.
1: La gent no, jo sóc un malalt i per tant m'he mirat algun dels programes, no tots, el d'Adelante i Andalucía i el Por Andalucía, per veure si havia quines diferències havien, i el que he vist és que hi ha una cosa que estan d'acord els dos, que és de que els diners que reben del finançament, en cap cas els dos cap dels dos i cap de tots els altres accepten el principi d'ordinalitat. Volen els calés, que és pel que es volen sempre els catalans, pels calés, no?
4: Sí.
1: Bé, és una realitat, és una realitat. Jo vull creure també de que votar a PP i Vox a Andalusia i les amenaces que fa en contra de les polítiques LGTBI, en contra de les polítiques de dona, en contra de les polítiques de memòria històrica, amb allò que anomenen primacia nacional, saben que tot això a nivell autonòmic no poden tirar absolutament res endavant perquè les lleis no ho permeten. Ara bé, quan vinguin les eleccions estatals, tot això que estan dient ara i que no podran fer absolutament res, allà sí que tindran majoria per canviar les lleis si la gent ho decideix. Per tant, la gent haurà de rumiar molt més el vot a les properes eleccions a les Congrés de Diputats, i la feina que tenen el PSOE és, primer, renovar-se, acabar d'enterrar tots els morts que tenen, no deixar que surti cap més, i després explicar-se i pateixar carrer, perquè un dels grans errors del PSOE amb totes les eleccions que han hagut autonòmiques és que no pot vindre una persona de Madrid i posar-la de cap de llista sense connexions amb el territori.
0: Ara, mira, ha sigut precisament... un error. No, però és la dinàmica que ha fet el president Sánchez amb totes aquestes últimes eleccions. És a dir, ha posat una ministra, la ministra que ja ha fet carrera al govern, la posa de cap de llista pel PSOE clar, sempre que ha pogut. O sigui, ha sigut una estratègia que de què ha servit?
2: Jo penso que
1: absolutament
2: no
1: per res. Tots els exemples ha servit perquè el PSOE retrocedís. Sí.
2: Però el que dius, tu dius, Francesc,
1: va ser una hora que prengui.
2: El que tu dius d'això, de que quan arribi la general, o sigui, el PP posarà les lleis, això. Però jo me recordo que hi ha lleis que no les van retirar, no van fer res per retirar-la. Per exemple, la del divorci, no? La del matrimoni homosexual.
0: Home, és que així també es poden divorciar.
2: És que ells tenen molts, eh?
1: Bueno,
0: la majoria de lleis socials són lleis que són per la societat, no? Són per tots.
2: Jo el que vull dir que tot el que estan fent, la realitat, quan arriben a dalt, la realitat diu, alto, que no podem treure-les així com així.
1: Però Vox és diferent. Però Vox és diferent. No tindrà majoria absoluta al PP de cap de les maneres. No. Jo no sé si sumant tot, fent un totum revolutum, hauria una majoria alternativa al PP i al Vox. No ho sé. Però el que és segur és que PP no tindrà cap majoria absoluta i tindrà que comptar amb Vox. I per Vox li és igual. Fa una batalla ideològica, sí, conceptual. I a l'altre, si vol els seus vots, hauria d'acceptar-lo.
2: Sí. Aquesta és l'única esperança, que ens queda en les generals. Que la gent digui, no, a Vox no lo volem. Mm-hmm. Ahí està, i que no hi ha abstenció, que la gent vagi a votar i que vote, pues... Ara,
0: clar, el tema és, has de votar i què votes, perquè si mirem a l'esquerra...
2: És el que hi va dir ara, que ha d'haver una reformulació de l'esquerra total i absoluta.
0: Però és que aquí ens trobem...
2: Si anem així, no anem enlloc.
0: Els que aposten pel model que proposa Rufián, anem tots a una, val?, que és un totu revolutum, i aquí dius, a veure, com s'ho faran? I si no, aquesta disgregació, separació de diferents partits. Aquí a Andalusia ha passat, amb l'Endavant Andalusia i el Par Andalusia.
2: Però en tot cas és millor el que proposa Rufián, una esquerra federal, que no el que hi ha ara. A lo millor tindria alguna solució.
0: No sé com ho veieu, Francesc.
1: El que passa és que, per exemple, a l'exemple aquest andalús, es veu molt clar. La part federalista, que és la suma de Sumar, més Podemos, més els Verds, més no sé què,
0: Esquerra
1: s'han quedat
0: Unida.
1: Igual. Tenien 5 i han tret 5 baixant de vots i de percentatge. La que va per una aposta més federalista, més confederalista, ha passat de 2 a 8 diputats. Tot i així, el que és bo per Espanya no té per què ser bo per Catalunya, per Euskadi o per Galícia. És a dir, a mi la proposta del Rufián em sembla vàlida per les Espanyes, o sigui, per Andalusia, per Extremadura, per Aragó, per aquests jocs on l'única possibilitat de, que treguin diputats a l'esquerra del PSOE passa perquè baixin tots units. I amb això, la proposta del Rufián, en aquest sentit, jo crec que és bona per ells. Ara, ni a Catalunya, ni al País Basc, ni a Galícia, aquest sistema funcionaria, perquè una part de l'electorat que no votaria aquest tipus de candidatures, perquè són massa d'esquerres, per dir d'alguna manera, i una altra que no les votaria perquè són massa independentistes. Per tant, escolta, la idea que avanci per on ha d'avançar, i nosaltres, escolta, i que la gent també jutgi la gent, jutgi els partits, no tant ja pels programes, que ja estic convençut que la gent no se'ls mira, però que els jutgi pel que han fet i pel que han aconseguit i pel que proposen. I, bueno, i esperar.
0: Jorge, tu què n'opines?
3: No.
0: Les esquerres, com?
3: Exacte, tants partits i tanta tonteria. És que no... És més menjadores. Vinga, va, ara cobrarem d'aquí, ara cobrarem d'allà, ara cobrarem de les altres, com més polítics ja. Mira, un país que... Espanya, per exemple, es posa com a exemple, hi ha una frase que diu que com més corrupte és el país, més lleis ja. Saps? I si ho busqueu, ho trobareu.
0: Qui ho diu, això?
3: No, és que no sé, la vaig llegir i no sé ni qui la va dir, no? Que com més corrupte és l'Estat, més lleis hi ha. O sigui, és per tenir-te encara més controlat, tu aquí i calla, i és que no pot ser. Espanya té masses polítics, té masses funcionaris, és que tenim tot massa, i som massa gent a repartir, i massa caler que està i ves a saber on va i que no,
0: sí,
3: que no.
0: Però si ho
2: funcionari
0: no?
2: Falta, funcionari falten,
3: sí. Perdona?
2: Sí, funcionari falten.
3: Però si és el país de la Unió Europea també és funcionari,
2: no,
1: no és cert en absolut. Això forma part
0: la llegenda.
1: D'allò que, de les llegendes urbanes que es diu i que van quedant així i van impregnant a la gent. A l'Estat espanyol no hi ha més funcionaris ni de bon tros que el resta de països europeus. Ans al contrari.
2: Mirem Catalunya la situació
1: estat,
2: que tenim.
1: A l'Estat espanyol no hi ha més polítics que la resta de països, ni molt menys. I el 90% dels polítics que li fotem tot el mateix sac són els polítics que hi ha al teu poble, amb el meu i amb l'altre, que la major part no cobren ni un duro i dediquen temps i calés per servir als seus pobles. Com fan de tots els partits, no dic en cap...
2: No, però jo el que crec que la Georgia...
1: De tots els partits.
2: La Georgia se refereix a los assessors.
1: El que sí que li puc donar la raó amb la companya, a la Georgia, perdona, és amb el fet de que no és un bon símptoma fer moltes lleis com a sinònim de que es fa feina. Jo crec que s'han de fer menys lleis, més ben fetes, i després que quan es fan es facin complir. És com les ordenances municipals a cada poble, que la gent que s'escolta ho tindrà més fàcil de veure. És a dir, a veure, per què serveix que facis una normativa que prohibeixis els patins anant per la vorera si després no tens guàrdia urbana o agents civils que els aturen quan passen?
0: Home,
1: per davant,
0: passa amb els patinets.
2: Sí, aquell que
0: passa amb els patinets.
1: Dic patinets perquè van estar a punt d'atropellar l'altre dia un patinet, perquè si no li tinc una mania especial amb els patinets.
0: No, bueno, però és que és
2: mania evident. Jo mania no le tinc, lo que passa que ara s'ha començat a regular una mica, però és lo que tu dius.
0: Però que no s'aplica, que no s'està aplicant.
2: No, perquè falta gent, falta guàrdies, i jo no vull un guàrdia a cada cantonada. No vull igual que
3: sí.
2: Però que té que haver un altre sistema de la Georgina.
1: Georgia, tu suposo que el que no vols és un guàrdia al bar de la cantonada, a cada bar de cantonada.
2: No, ella, o sea, a ver, yo la entenc, o sigui, hi ha zones de los pobles, bueno, de la ciutat, no? Doncs se necessita una vigilància més estricta. Però si analitzem bé totes les dades que s'estan donant, en quant a los delites, tenim una quantitat de delites que han baixat molt. Han baixat molt. Ja tenim unes altres que estan pujant, claro que estan, sobretot los cibernéticos, no? Esto, las estafas que fan. Exactament, perquè clar, les estafes aquí va, o sea, va a la gent que són gran ja, que no tenim aquesta cosa, que no hem nascut.
0: Ens n'anem del tema, estem marxant del tema. Si voleu el deixem i anem al segon,
1: Vale, endavant.
2: El que vulgui, sí.
0: Anem al segon, perquè d'eleccions i de lleis i de coses aquestes en tindrem temps de parlar. Per tant, parlem d'aquest augment dels batejos que manté una tendència a l'alça, però en persones adultes. En persones adultes. Jo, a veure, dels presents, esteu tots batejats, sí?
2: Sí.
0: Estem batejats, tots batejats.
2: Sí, perquè me van batejar, sí.
0: Comunions, sí. Confirmacions i coses d'aquestes?
3: Jo no sé si estic confirmat,
1: la veritat.
3: Si et van fotre dos hòsties, estàs confirmat.
1: jo de petitó ja em tornava, o sigui, no sé.
2: Bueno,
3: tampoc... No, però deien, no?, que em sembla que la confirmació et donaven dues bufetades, no? Això home, és el que m'havien explicat a mi.
0: No. Jo vaig fer confirmació i a mi no
3: em van pagar.
2: Però no sé a on està. Mira, això és una... penso que és una campanya de màrqueting de la Iglesia.
0: Vols
2: perquè,
0: dir?
2: Home, vull dir en 10 anys, 500...
0: A totes les diòcesis catalanes han augmentat els batejos en edat adulta.
2: Són 500 els que...
1: Sí, però...
0: Depèn d'on vinguem.
2: Això va per una altra cosa. Això va ja perquè la Iglesia evangelista li està pisant els talons a la Iglesia catòlica.
0: Aquesta és una altra història.
2: No, el tema ve per aquí, per això diu que és un màrqueting el que està fent la Iglesia. Però, per mi, sí.
1: La Jordi em sembla que anava per bon camí quan ha fet un comentari ara mateix. A veure, en principi, no és una cosa que passi a Catalunya, no és una cosa que passi a l'Estat, no és una cosa que passi a França, passa a mitja Europa. Però per què? Molt fàcil, perquè la generació de 20-25 anys no va batejar els seus fills. Jo tinc els meus dos fillols, els meus dos fillols no es van casar, em van dir si volia ser padrí, però em van dir nosaltres no el bateixarem. Bueno, pues, de tota aquesta gent, d'aquesta generació de gent que no va ser bateixada a l'inici, pues, no, és normal que alguns d'ells pues, descobreixin que li falta alguna cosa i en un moment determinat s'acostin a l'església i vulguin ser bateixats, cap problema. Passa que també té una part de raó el company quan deia que això no només passa a l'església catòlica, perquè l'església catòlica ven la part del seu producte. Està passant també amb l'església evangèlica, està passant també a l'església protestant, i per tant són gent que en un moment determinat de la seva vida, en un món consumista, en un món que veiem que sembla que s'hagi d'acabar qualsevol dia, doncs busca algun refugi, i la fe sempre ha sigut un refugi. Bueno, doncs em sembla molt bé que ho faci. No,
0: a veure, la Jorge, que encara no ens ha dit res.
2: De la Rosalia l'ha donat molts puntos a la iglesia.
0: Uf, home, mira, aquí el mossèn que tenim aquí a la parròquia de Sant Cugat és fan de la Rosalia.
2: I tant que és fan de la Rosalia.
0: I el vam convidar, me'n recordo, al programa del matí i va venir a fer-nos allò, una exposició de l'obra de la Rosalia. I se'n van al concert,
2: Sí, sí.
0: Se'n van al concert de la Rosalia.
2: És jove.
0: Sí,
1: si va pagar la factura, cap problema.
0: No, el van convidar, però no t'ho perdis. És que el van convidar un feligrès que el va veure en una entrevista que li vaig fer un dia. Sí.
1: Aquells que ens escoltin, parla d'un altre artista important.
0: Li va regalar una entrada per anar a un dels concerts. Jorge, vinga, que si no, no en deixem.
3: Ah, no, que dic que si ara, per exemple, aquesta generació que no es va batejar, que és el que deia el company, si et vols casar per l'Iglésia, has d'estar batejat.
0: Clar.
1: Ah, sí, també.
0: Sí,
2: sí, clar.
3: Llavors...
2: Però
0: això hauríem de fer, llavors, hauríem de tenir dades per saber si és que han augmentat els matrimonis per l'Església.
3: Ja, això és el que estava buscant. Però el primer que m'ha sortit és que, de l'any 2024, cau un 70% la probabilitat de casar-se abans dels 30 anys. No ho sé. Igual, jo què sé, la gent es casava pel civil i quan se separen la propera es vol casar per l'Iglésia, no s'han de... Jo què sé.
0: I no pot ser que la societat, que l'individu necessiti una mica de fer un refugi perquè veu com està el món pintat de tan negre.
2: El francès l'apuntava abans.
0: Digues, Jorge?
3: Que per tenir fe t'has de batejar. No pots tenir fe sense batejar-te.
2: I tant. que sí.
1: No, no, hi ha determinades religions que al contacte, que no, hi ha alguna religió que cristiana a més que no tenen sacerdots, perquè entenen que el contacte amb Déu és personal, no? I potser sense aquestes estructures, doncs potser s'aniria millor. Tot i així, és veritat que quan un món està convuls, sí. No me'n recordo. Jo ara he vingut d'un viatge a Geòrgia i Armènia, són dues ortodoxes, però també estan barallats. Una és l'ortodoxa, que són 7 patriarcats, i les altres són d'una altra ortodoxa, que no tenen res a veure amb els altres. Vull dir, el món, jo no sé si és complicat, però des de luego els homes els compliquem
0: molt. Des del moment que ens tracten com un ramat, sí, bé necessites un pastor, sí, no?
2: Però veure que estava... Okay. Lo que deia jo abans... Bueno,
1: i un gos que vigili.
3: Per això ja tens el
0: polític. Sí,
2: a Madrid, les iglesias evangelistes, sí, han passat ja a les iglesias... Tenen més iglesias evangelistes que catòliques. Mm. A Madrid. I això ja sabem per on venen, no? Ja està tota la Latinoamèrica...
1: Així està la llatinoamericana virant cada vegada més cap a la dreta. Exacte. Perquè si l'església...
2: De tot això hi ha un rebombori ara de que la gent se recorda que té fe.
0: Hi ha un rebombori que diu: senyor, s'acaba l'hora de la tertúlia, ho hem de deixar aquí. Jorge, Juan, sí, Francesc, un gust haver compartit aquesta estoneta, que vagi molt bé la tarda.
2: Vinga, igualment. Amén. A tots, bona tarda.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 5.
9: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
8: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Demà dimecres arriba la primera fira de l'ocupació de la Part. Es tracta d'una iniciativa orientada a fomentar la connexió entre empreses al territori i persones en recerca de feina que volen millorar la seva situació laboral. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, davant de la CAPSA, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. La fira, a més, també oferirà un ampli programa amb sessions informatives i xerrades especialitzades. Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació familiar, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Municipal Antonio Martín Sánchez.
10: Demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
8: Una de les queixes de personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció en les tasques respecte a l'activitat que desenvolupa a cada equipament, i ja que hi conviuen amb personal municipal en molts casos. En el cas de Prat, les aturades començaran dimarts vinent, dia 26, i afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i l'assistència bibliotecària. Altres serveis com les sales d'estudi no es veuran afectades perquè depenen del personal municipal. I la xaranga pretenca xarangarina ha guanyat el primer premi de la 13a edició del concurs nacional d'escutxa, serà de Terol. A més, també ha rebut el premi especial de la millor cançó dedicada al poble amb la composició d'una jota sobre el municipi. El grup combina un repertori festiu, arranjaments propis, humor i interacció constant amb el públic, apostant per una proposta moderna, però també relada a l'esperit popular de la música al carrer. Escoltem Marc Pardo.
11: La vam fer com si fos una actuació normal, és a dir, no portàvem un set list establert ni un ordre, sinó que anàvem veient les sensacions del públic, el perfil i tot això, i en funció d'això, com hem dit abans, decidíem quin era el nostre repertori, sempre intentant que no coincidís amb el repertori que fèiem després a l'escenari. Teníem un set list de 40 minuts que tiràvem de dalt a baix i sense parar, 40 minuts bufant.
8: Xarangarim va néixer l'any 2013 com un grup d'amics músics i en els últims anys s'han professionalitzat convertint-se en una de les xarangues amb més projecció a Catalunya.
9: Esports.
8: I els esports, el Club Ativa Velocitat del Prat ha estat un dels grans protagonistes del cap de setmana al Campionat de Catalunya del circuit que s'ha disputat a Sant Boi. En categoria sènior, Ona Rodríguez i Rafa Heredia s'han imposat al fons, mentre que Nil Llop i Luisa González ho han fet amb velocitat. La cita també ha comptat amb la participació del Club Pati Ciutat del Prat, que ha aconseguit tres primeres posicions, doble triomf per Esther Pla en el David femení, tant en modalitat de velocitat com de fons, i per David Sánchez en màster 40 masculí en modalitat de velocitat. Això és tot d'un moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies a quina hora.
12: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu
9: estàs rico. 91.6, més música.

0: la tarda.
1: Hoy me he dado cuenta que he perdido el
0: trànsit. Fina Araque, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment ens comencem situant a l'autopista AP7, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Continua només un carril obert a la calçada en sentit nord arran de l'accident que hi va haver entre dos camions que es van incendiar. Ara en aquests moments, com dèiem, només hi ha un carril obert perquè continuen les tasques de reparació i d'asfaltatge del cert. També destaquem que la incidència provoca 10 quilòmetres de retencions des de Sant Jaume dels Domenys. Un altre punt conflictiu en aquests moments de l'autopista AP7 és a l'altura de Mollet del Vallès, on hi ha un carril tallat per un accident entre un camió i un turisme que provoca 5 quilòmetres de retencions a la calçada en sentit nord, en sentit Grunyer, des de Santa Perpètua de Bogoda. També destaquem altres accessos de la zona del Vallès amb retencions. La C-17, per càmeres, observem 2 quilòmetres d'aturades entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona, i també la C-33 i la C-58, molta intensitat entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. Acabem situats a les rondes de Barcelona, on hi ha aturades a la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat, i també la ronda a dalt hi ha aturades a la zona d'Horta també en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda.
3: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Parlar amb Josep Canals és recórrer mig segle de vida cultural santcugatenca. Fill de nissagues arrelades al poble, artista, professor, periodista i galerista, ha estat testimoni protagonista de la transformació de Sant Cugat i de l'art contemporani català. Des de la seva galeria, fundada el 1973, ha impulsat artistes consagrats i emergents, sempre amb una mirada lliure i crítica. Avui aprofundim en la seva trajectòria humana i professional i també en la seva visió del Sant Cugat d'avui. Josep, com estàs? Benvingut.
1: Pues mira, estic aquí, això és important, perquè pensa que en aquests moments estàs parlant amb un santcugatenc històric, però que li falten 8 mesos per arribar als 80.
0: Ostres.
1: Això és ja...
0: Són fites importants.
1: Exactament. I a més, estic, bueno, amb la meva salut, com és, com fa anys que em van fer un trasplant de fetge, i llavors tinc una trombosis i tinc coses d'aquestes adequades a l'edat.
0: T'has de cuidar.
1: Els meus especialistes em diuen que sóc una bomba rellotgeria. Llavors jo dic, genial. Dic, perquè sabeu una cosa? Dic, ara ja, per arribar als 80, dic que de 80 a 90 ja és una edat que més o menys molta gent pot desaparèixer de la Terra, d'aquest món que estem vivint, dic que a mi m'agradaria que la meva esquela posés el número 8. Sigui el 8, el 8, el 1, el 2, el que sigui. Però marxar abans no, perquè el cap el tinc bé, o sigui que funciono i encara segueixo treballant i fent coses d'aquestes. I llavors, l'important és que, home, ets una bomba rotxeria que a qualsevol moment pots tindre una hemorràgia i tal i qual, dic, ja ho sé. Dic, però això em fa ser més viu i més dinàmic. I ara, per exemple, que estic aquí a l'emissora municipal, doncs una de les coses que és positiu és dir, vaig a defensar aquesta santa terra que s'han cugat. Vaig a defensar aquests orígens monacals, aquests monjos que aquí ens van crear aquest Sant Cugat vingut d'altres terres, i aquest Sant Cugat camperol que avui s'ha convertit en una de les ciutats més riques en molts aspectes del sud d'Europa. I això estic molt satisfet. Però estic molt satisfet perquè ha sigut una evolució de la ciutat, com ha sigut una evolució del país. Un país tercermundista, quasi que érem quan jo vaig néixer, a un país que parlem de tu a tu i diem no a la guerra al resta del món, i el resta del món ens escolta. Això és molt positiu.
0: Avui parlem amb un santcugatenc de Soc Arrel, nascut pràcticament al Rovell de l'Ou, en un carrer que mira de cara a la façana del monestir, com és el carrer Hospital. I els seus orígens són dues cases molt conegudes a la ciutat, Cal Candu i Cal Rayo. Qui eren i a què es dedicaven a aquestes sagues?
1: Bueno, a veure, jo sóc del més o menys els restes, encara no he averiguat ben bé tal, però sobre els 18, el segle XVIII, llavors, per exemple, per part d'àvia, sóc de Cal Candu, i de Cal Candu ella es deia Canyameres Xercamins, i per tant tots els canyameres que hi ha a Sant Cugat i tots els xercamins que hi ha a Sant Cugat estem arrelats, perquè esclar, estic parlant de que la meva àvia, quan va néixer, eren 1.500 habitants, eren 9.000 quan jo vaig néixer. Per tant, esclar, estem parlant d'un Sant Cugat antic, i llavors molta gent està emparentada uns amb els altres. Llavors la meva àvia tenia tres germans, el Pau, que era el de la casa pairal del carrer de la Riera, que encara existeix, i bueno, en aquests famosos mots que les cases es coneixien fins ben bé entrat la meitat del segle XX pels mots. I això és el que és la característica dels pobles de pagesia, perquè aquí el que bàsicament vivia era de la pagesia.
0: Clar. Si estem parlant d'uns orígens tan arrelats a la terra, d'on et ve a tu aquesta vocació i aquesta estima per l'art?
1: Home, suposo que totes aquestes coses venen per el que vius de joventut, de petit, per l'ambient que tens a casa. Per exemple, el meu pare havia anat a l'antiga escola Esqueta, que era una de les escoles importants de Sant Cugat.
0: El carrer Major.
1: Moments. Exactament, el carrer Major. Pensa que estic parlant dels anys 10, o sigui, imagina't, del segle, clar, vull dir, aquell xicot. I era intel·ligent, li agradava la poesia, li agradava les primes d'art, davant tot això. Home, jo amb ell havia visitat exposicions, i a més ell havia sigut dels socis fundadors, a Pic i Pala també, de la Unió, on havíem estat tots molt arrelats. Bé, clar, totes aquestes coses venen de l'ambient, bàsicament, que vius a casa, però al mateix temps de les coses que ja t'inquieten. Llavors jo, quan vaig tindre ja edat de treballar, perquè en aquells moments es treballava als 14 anys, bueno, com que m'agradava el món de l'art, em vaig entrar dintre d'això, de fer escultura, de fer pintura, de pues, fer estudis superiors, i bé, aquí estic.
0: Josep, la teva trajectòria també està molt vinculada a espais i entitats com Amics de Sant Cugat, La Unió, aquest estudi d'art. Què representaven aquests llocs en la vida cultural de la ciutat?
1: Bé, en aquells anys que jo estic parlant, a veure, quan un és un jove, quan un té inquietuds, doncs clar, fa els seus petits grups d'amics o de gent que coneix, o sigui, allò que surts de l'escola, escolta, on anem aquí i allà, no? I llavors, una de les coses que a mi em va influir molt, i que si sóc romàntic o sóc un somiatruites, que podríem dir, és gràcies a Amics de Tothom, la Tutumada. Perquè la Tutumada va ser pocs anys que va estar vigent, va ser portada per la Iglesia, pels capellans progressistes, pels capellans laborals que treballaven en fàbriques i tal, que volien que la fe cristiana arribés als llocs de treball, i era un nou camí. I allò va coincidir totalment, doncs això, me'n vaig francès amb el 68, la gran revolució juvenil d'Europa. Va coincidir, doncs, amb la sortida dels grans grups musicals, les discoteques, i llavors tot aquest moviment dels convallars, de les cançons de convallars, de la cançó de protest, de tot això, va fer que la joventut d'aquest país, en ple franquisme, modernitzéssim. I per exemple, jo i Josep Maria Cabrerizo, bàsicament, som protagonistes de la nova cançó, d'haver-la potenciat enormement a Sant Cugat, d'haver portat tots els clàssics. Ara mateix, que es parla molt del Serrat, va haver-hi un concert del Serrat que no s'ha fet mai més cap, que ell va fer-lo en el claustre del monestir, en l'angle del claustre del monestir, on hi ha la sala capitular i l'entrada de l'església, i les cadires estaven posades a l'ala, a una ala, i uns es veien per un cantó i els altres a l'altra ala. I quan ell cantava a l'angle del claustre, i de tant en tant anava mirant cap a un cantó i cap a un altre. Vull dir, va ser un
0: quan projecte... va ser això?
1: Bueno, això estem parlant dels anys finals dels anys 60, primers de 70. Vull dir, a veure, amb el Serrat n'hem provat diverses vegades aquí i n'hem fet moltes mogudes, i això va ser portat per Estudi d'Art d'Amics de Sant Cugat.
0: Hi ha
1: això,
0: una altra...
1: hi ha gent que se'n recorda, i bueno, qui diu ell, diu, bueno, el Lluís Llach, moltíssima gent.
0: Hi ha una altra faceta que també m'agradaria comentar. Tu vas exercir de professor de plàstica,
1: sí,
0: del Col·legi Viaró.
1: Sí.
0: El tema de la docència, el contacte amb els joves i tot això...
1: Bé, a veure...
0: T'agradava?
1: Sí, sí, per descomptat. A veure, jo vaig crear l'Escola d'Art de Sant Cugat l'any... que això no s'ha dit, vull dir, l'any 72. I llavors resulta que aquesta Escola d'Art, que ara precisament amb el Casas i l'historiador, estem fent el recull d'aquesta part històrica, que són 10 anys que jo vaig crear aquesta escola, que se'n deia Estudi d'Art, que estava en el carrer Santiago Rossinyol. I a partir d'aquí, doncs, bueno, perquè l'Ajuntament nou, clar, és lògic, s'obliden d'aquestes coses, o sigui, desconeixen el que estem parlant tu i jo parlant, perquè si no ho explica la gent que té en aquests moments 80 i 90 anys, que n'hi ha uns quants, desapareix. Llavors, per què jo em vaig dedicar a l'ensenyança? Perquè ja que no podies viure d'escultura de pintura, i ja que tenies els títols corresponents d'arts oficis i de llicenciat, vull dir, l'ensenyança era un camí. Llavors em va sortir l'oportunitat de treballar en el prestigiós col·legi de l'Opus Dei, que era el col·legi Viaró,
0: que està aquí a Sant Cugat,
1: que el tenia costat de casa, que encara que jo no comprogués plenament, vull dir, a veure, jo he sigut batejat, vull dir, he sigut format per la religió catòlica, diguéssim, el que passa que després amb els anys ja de distàncies més, o vull dir, bé, l'espiritualitat la veus d'una forma diferent. Llavors jo, en aquesta escola, se'm va donar llibertat perquè ensenyés com jo volia ensenyar, que, bueno, que tenia que ensenyar simplement la part plàstica, res més, i això és el que vaig fer. I vaig estar-hi quasi 20 anys ensenyant, vull dir, i clar, ara mateix tinc dos regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, que són de partits...
0: Van ser alumnes?
1: Van ser alumnes, o sigui, un és de Vox i l'altre és del PP, que això demostra una mica la línia ideològica, que això quedi clar, la línia ideològica que ha tingut sempre una mica Viaró. També ens ho dit gent d'esquerres, que quedi clar, però bueno, una mica aquest sentit. Llavors, clar, era un col·legi que, bueno, en ple a finals del franquisme, la llengua castellana era la que dominava, com està dominant ara aquest país, i això m'indignava. Llavors jo feia les classes en català... Clar, era una cosa, era un trencar una mica el sistema, però bueno, la pedagogia sempre m'ha apassionat. Mm-hmm. Tu saps el que és, per exemple, ara mateix que tinc netes i tal, explicar-los, escolta, no, és que no només estàs posant una pinzellada, sinó aquesta pinzellada per què la poses blava? Perquè me surt de dintre. Doncs vale, això és el que tens que ser. Perquè aquest sortir de dintre és saber-te conèixer tu mateix. Quanta gent diu, ostres, és que avui no estic bé, avui tinc... Escolteu, entreu dintre del món de l'espiritualitat, llegiu, llegiu poesia també, aneu a veure les posicions, passegeu a Sant Cugat, doneu una volta al voltant del monestir, o doneu una volta pel carrer Major, o veieu els edificis. Escolteu, viviu espiritualment també, perquè si no és veritat, la situació que estem, amb guerres, amb tot el que està passant, ens deixa enfonsats i hem d'elevar l'esperit. És una mica el que diu la, no només la religió catòlica, qualsevol religió del món, qualsevol aspecte espiritual t'ho dirà. I aquest aspecte espiritual, que ho dic així
0: amb aquest to,
1: sí. Doncs aquest aspecte espiritual el té qualsevol persona que es dedica a l'art, dansa, música, teatre, belles arts, etc.
0: Hi ha una altra faceta teva que aquesta també m'interessa i em sorprèn, fins a cert punt, també t'ho he de dir. A banda de l'art, tu vas treballar com a periodista corresponsal de ràdio. De
1: efectivament.
0: Hoja del Lunes, i fins i tot vas fer de primer corresponsal de l'agència EFE a Sant Cugat.
1: Exactament.
0: Bé, explica-m'ho.
1: Aquí tens un cul inquiet, que es diria. Llavors... jo vaig viure al final del franquisme i clar, repeteixo, som aquells joves convallats que no ens agradava la situació i que teníem la censura, vull dir, som dels que anem a viure la censura. Si fèiem, si venia el Serrat o venia un cantant aquí, teníem que passar per la censura perquè ens censurés aquella lletra o aquella cançó. Si fèiem Cinema Fòrum, que sóc un dels creadors del Cinema Fòrum a la parròquia, teníem que fer-ho, doncs, passar... I llavors moltes coses les passàvem dels trinquis, allò que dius que no se n'enteraven. Per què? Perquè teníem la capa d'Església. I això hem de recordar, que si en els anys 60-70 aquesta ciutat es van fer coses importants, amb teatre, amb cine, tal i qual, el Teatre Maragall va néixer en aquells moments també, doncs va ser gràcies a la capa d'Església, gràcies a la sala capitular que tenia l'Església, que ens deixava per fer aquestes coses. Llavors, què passa jo en aquells moments? En aquells moments, això que passa, vull dir, que tothom parlava de coses, però resulta que el que passava aquí començava a créixer a Sant Cugat, i el que passava aquí no quedava enlloc. Vaig començar a ser corresponsal de Ràdio Terrassa, inclús tenia un programa que se'n deia Sant Cugat 14, perquè era el nom de l'estació, Sant Cugat 14, que era la línia, el número 14, naturalment realitzat en llengua castellana, perquè en aquells moments no se permetia que tu hablaras en català en Ràdio Terrassa. Però què passava?
0: Bueno, i en qualsevol altra emissora, suposo,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, exacte. Però què passava? Que jo posava la Trinca, posava el Serrat, posava cançons d'aquestes, i parlava de coses de Sant Cugat, i portava personatges de Sant Cugat. Inclús ara que diem això, surten els diaris, hi ha tot un especial de diaris i tal, n'hem dedicat, en aquells moments vam fer alguns programes que es feien a nivell de tot Espanya, dedicat tot un dia a un poble o a una ciutat. I n'hem dedicat tot un dia a la ciutat de Sant Cugat, i n'hem fet passar tot l'arxiu de gent, de tot entitats, de gent particular de Sant Cugat i tal. Bé, allò va ser important perquè em va ajudar una mica a entendre, doncs, la ràdio i entendre el poder de la comunicació, que això ho he fet servir sempre. Però a més de tot això, com que m'agradava escriure, i històricament m'agradava escriure, vaig escriure com corresponsal de Sant Cugat a la Hoja del Lunes, i a la Hoja del Lunes vaig agafar 5 anys de tota la transició, vaig explicar des de la, des de l'últim alcalde franquista fins al primer alcalde democràtic, que va ser el Casas. Llavors tot això està recollit, inclús actes que passaven, que si venia la policia, bueno, tot això està recollit a la Hoja del Lunes, i això és un arxiu important que, bueno, que s'ha donat a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Nacional. Llavors, a part de tot això, què passa? L'Agència EFE. Bon dia, vaig a l'Agència EFE. Escolta'm, tu no vols algun corresponsal? Perfecte, allò va ser genial. Perquè tant la Hoja del Lunes, que només es publicava els dilluns, i llavors no hi havia cap més diari, permetia una difusió important del meu estimat poble, i llavors també feia que l'Agència EFE, el que passava aquí, sortís a l'exterior. I hi havia notícies a través de l'Agència EFE que sortien a nivell d'Espanya o a nivell d'altres llocs. Llavors, d'allà parlava de l'Escola de Pintura Mural, parlava d'art, però parlava de moltes coses políticament que passaven a Sant Cugat. O sigui, bé, tot això, clar, ja sé que s'acollia.

0: dic que és el que he fet, tota aquesta història que t'estic explicant, meva història, 65 anys de lluita per Sant Cugat, perquè vaig començar amb 12 anyets, més o menys, en el casal parroquial, i amb coses que vaig fer com a concurs de pintura ràpida, o sigui, actes que he fet, tot això està donat en 20 caixes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que inclús es pot consultar a través de les xarxes, perquè ja ho tenen digitalitzat i posat. Vaig donar l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Municipal també, des dels anys 60 vaig començar a donar coses, que ara estem acabant de fer el llistat de tot el que hi ha, o sigui, paraules de la ràdio, doncs moltes coses de la ràdio, vaig donar casets en programes de la ràdio que té l'Arxiu Municipal. I com això, esclar, hi ha una selecció important. Però, a més, jo que sóc acadèmic de Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, en l'arxiu de la Real Acadèmia també té tot un important arxiu de tota aquesta trajectòria. Però no és la trajectòria d'un personatge de Sant Cugat, és la història d'un poble de Sant Cugat, és la història de l'evolució artística d'aquest poble. Llavors, un poble que no ha sabut entendre, quan no vol entendre-ho, mai la força que té a l'exterior. No només és el monestir i el claustre, sinó és tot el potencial que tenim. Mireu, aquí hi ha una persona que jo m'estimo molt, ja molt gran, que és l'Àngel Ribé, de la Floresta, una persona que en aquests moments té una exposició, bueno, participa en una exposició col·lectiva dels 30 anys del MACBA, ignorada no només ja per l'administració, sinó pels mitjans de comunicació. Llavors dius, escolta'm, quin poble estem fent? Només parlar de totxos, de polítics, de que si hi ha l'Aliança Popular, Aliança Catalana, perdó, no l'Aliança Popular.
1: Sí, perquè la Popular sí, ja està, va ja passar està. Millor vida.
0: Aliança Catalana puja més i bé, que si l'equip actual de govern té que pactar amb un altre... Escolteu, la política és això? O la política és el que estem fent tu i jo ara parlant? Recollint aquest espai i mirant que aquestes empreses que cotitzen en bolsa participin. Jo sóc dels que estic encantat de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona està fent programes, mani qui mani, programes pensat en 5 anys o 10 anys, inclús ja pensant en els anys d'aquí 50 anys. L'any 50, estan pensant per l'any 50, fent espais, fent activitats, creant una imatge de ciutat perquè tingui aquest gran poder de gran convocatòria de ciutat europea. Tot això dona feina, dona alegria, dona entusiasme, que això és important.
1: Josep, ja t'ho deia jo, que teníem molt a parlar amb aquesta última pregunta i tantes altres que ens han quedat. Agraeixo que hagis acceptat la nostra invitació per parlar d'art, per parlar de la teva trajectòria i d'un Sant Cugat que hem recordat amb aquesta entrevista. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
0: Jo a vosaltres, aquesta és la casa de tots.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectar.

0: Millorar la integració cultural dels professionals nouvinguts i alhora garantir els drets lingüístics dels pacients. Aquests són els dos principals objectius de les parelles lingüístiques que ha impulsat el Parc Taulí. Ens explica la Núria García.
1: La primera edició del projecte s'ha tancat amb una trentena de parelles. Per parlar-ne, avui conversem amb l'Andrea Sánchez, referent lingüística del Taulí, i també la Cristina Hernández, que forma part també del projecte. Molt bon dia a totes dues.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, comencem pel principi. Com ha funcionat aquesta primera edició de la iniciativa, que ara dèiem s'ha tancat amb 30 parelles lingüístiques? Déu-n'hi-do.
3: Doncs la veritat és que és superbé. Vam iniciar el projecte, la convocatòria, al novembre de l'any passat, i de moment totes les parelles estan funcionant. De fet, ja ens han demanat, no?, poder participar-hi de nou, i per tant estem preparant la segona edició del projecte.
1: Quan començarà aquesta segona edició?
4: Doncs novembre de l'any vinent, sí, perquè aquesta primera edició és per un any, llavors acabarem a tot just octubre, novembre, i engegarem la següent.
1: Una mica perquè la gent sàpiga de què va el projecte concretament. En què consisteixen aquestes parelles lingüístiques i com es poden apuntar els professionals per formar-ne part?
3: Doncs explico una miqueta com el context ràpidament. Vam dissenyar el pla de gestió lingüística i el projecte de parelles lingüístiques

0: plàstiques és una de les accions d'aquest pla. El tema és que, no, tenim molts professionals que volen aprendre català, que volen poder parlar i atendre també a la ciutadania i a pacients en català, però tenen aquesta dificultat, aquesta vergonya, i volien un espai així com més segur, més íntim, per poder practicar. Aleshores, arran d'això, vam decidir definir el projecte, vam fer una primera campanya de comunicació, sessions informatives a les persones interessades, i a partir d'aquí sí que la Cristina es va encarregar més de fer aquest match, no?, amb les disponibilitats, amb els horaris, els tipus de perfils també, que també perquè poguessin practicar més emmarcat dintre de l'àrea de treball, i ella va ser la que va fer una mica l'organització d'aquestes parelles.
1: Com es fan aquests aparellaments? Perquè entenc que va en funció dels horaris també dels professionals, també va per la compatibilitat, no? Si són, es coneixen o no.
2: Sí, nosaltres vam fer difusió a través dels nostres canals institucionals. Llavors, totes les persones professionals interessades en formar part, doncs, emplenaven un formulari, i a partir d'aquí jo em posava en contacte amb cadascun d'ells. Vam fer una primera també entrevista, doncs, per justament això, no? Compatibilitats horàries, veure també una miqueta interessos, perfils, no? I fer aquest match que diem nosaltres, perquè tot també sigués una experiència positiva per les dues parts.
1: Al final, quan s'aprèn una llengua, també és interessant el fet d'estar en una zona de confort, no? Algú que t'ofereixi aquesta confiança, perquè al final, si t'equivoques o has de practicar, no et faci aquesta vergonyeta, no?
2: Clar. Clar, precisament això per nosaltres era molt important la persona amb qui fèiem la parella, no? Per intentar, doncs, ajustar perfils, gustos, preferències, no? I intentar, doncs, que això, més que no només sigui una experiència lingüística, sinó que pugui anar molt més enllà.
1: De fet, el Parc Taulí probablement és una de les empreses més gran, no?, de la ciutat, parlant en termes numèrics, pel nombre de professionals que hi treballen, i moltes d'aquestes persones de vegades són nouvingudes, en el sentit que venen d'altres llocs que no són Catalunya, no? Que al final, doncs, quan s'aconsegueix la plaça, no?, pot venir gent d'un altre lloc. És important també el fet de fer-los sentir partícips de la nostra cultura, no?, garantir també aquesta integració cultural, però també poder oferir aquests drets lingüístics als pacients.
0: Totalment. De fet, aquesta acció estava marcada dintre del que diem nosaltres comunitat taulí. A banda de la competència lingüística, que és un requisit que tots els professionals i les professionals han de tenir per atendre, no?, per vetllar pels drets de la ciutadania, el que hem vist amb tot això, amb totes aquestes trobades, és que també és una manera de cohesionar internament més l'equip, de fer un intercanvi cultural. De fet, algunes parelles ens deien, no?, que han après molt, doncs, d'aquests altres països, no?, doncs són les persones aprenents, i realment hem tingut una experiència molt positiva també per tota aquesta part, més d'inclusió, de crear aquesta comunitat i aquesta xarxa entre les persones professionals.
1: Comentàveu que ara hi haurà aquesta segona edició que es posarà en marxa aquest novembre, aquest pròxim novembre. Una mica, quina és l'expectativa amb la qual partiu? Perquè 30 parelles lingüístiques està molt bé, no? Però, clar, ara què? Què depara el futur?
0: Bueno, la veritat és que estem generant com una espècie de llistat, no?, de reserva. Ja han vingut persones també a dir-nos. Aleshores, sobretot, és poder organitzar el que explicava la Cristina abans del formulari, de les disponibilitats. Jo crec que aquí, en un hospital, no?, de 5.000 treballadors, és el més complex és això, no? Però estic segura que, igual que en aquesta primera edició, sortirà molt bé.
2: De fet, ja tenim persones professionals interessats en participar en aquesta segona edició, que encara ens queden uns mesos per començar, però ja tenim persones interessades, i també de la primera edició, persones que també volen continuar i participar d'aquesta segona edició.
1: Clar, teniu la percepció que d'aquesta primera edició, és a dir, al final la gent acaba quedant fora, diguéssim, del que seria l'àmbit d'aquesta parella lingüística, doncs, per continuar practicant en un altre àmbit fora de l'hospital, perquè aquestes trobades on es fan?
2: Nosaltres posem a disposició les instal·lacions del Parc Taulí perquè facin aquestes sessions, però és veritat que moltes parelles han trobat, doncs, un espai de confort, de confiança, han fet vincle molt més enllà, doncs, de les sessions purament lingüístiques, i és veritat que estan, doncs, fent trobades fora, estan buscant espais per quedar, per xerrar i per compartir, doncs, fora d'aquestes sessions més estipulades de projecte.
1: Els temes de conversa van una mica marcats quan s'omple el formulari, una mica en funció també dels interessos, o ei, ens plantem aquestes dues persones allà i el que sorgeixi?
0: En aquest sentit, en aquesta línia, nosaltres sí que vam facilitar com una, no, un manual per si de cas, no, per si per prudència, per vergonya, doncs es produïen silencis, però és veritat que per això també construíem aquestes parelles, doncs, revisant que, per exemple, fossin persones del mateix àmbit. Aleshores, es pot parlar, no, de tot el que tècnicament és necessari en el seu lloc de feina, però en català, però també ens han explicat, no, que tenen espais d'això, d'anar a fer un cafè, d'explicar-se coses, no, de com han arribat aquí, de, bueno, una sèrie de qüestions més personals, que al final el que fan és que una persona se senti més còmoda parlant i acabi, no, practicant el català, que és l'objectiu.
1: L'àmbit sanitari també és un àmbit que a nivell del llenguatge té el seu propi vocabulari més tècnic, no? Clar. Això, o aquest projecte també és una bona manera de superar aquesta barrera?
2: Sí, de fet, nosaltres, sobretot amb les persones voluntàries, també posàvem a disposició fer una guia, no, de vocabulari més tècnic i específic, doncs justament per aquestes persones que treballen en un àmbit molt concret, no, hi ha un vocabulari molt específic i molt tècnic que ens deia, ostres, aquesta part, no, necessitaria poder-la interioritzar. Llavors sí que els hi donàvem doncs aquest petit manual o aquesta guia.
1: Comentava l'Andrea, hi ha un pla de gestió lingüística al Parc Taulí, aquesta és una de les polítiques o una de les accions que contempla, la de les parelles lingüístiques, però quines altres polítiques o accions s'estan implementant al Taulí per fomentar l'ús del català?
0: Doncs mira, per exemple, ara ja hem presentat el nou pla pel 2026 i tenim, bueno, contempla, és una continuïtat de l'any passat, no? De la revisió de la retolació del centre, de la gestió de la documentació que es facilita a les persones usuàries, però per exemple aquest any doncs també estem creant grups de conversa en català, hi ha els tallers de sensibilització lingüística, hi ha un total aquest any de 14 accions.
1: I quanta gent hi participa?
0: Doncs així a moltíssima,
2: clar,
0: la veritat.
2: Totes aquestes accions van adreçades a tots els professionals de la institució. Llavors, en cadascuna de les accions, doncs, hi participa un nombre determinat de persones. Per exemple, els tallers de bones pràctiques, doncs, vam fer dos l'any passat i vam aconseguir el màxim de persones, que em sembla que eren unes 15 i 15 per taller. Els grups de conversa estem tot just iniciant i la idea és que puguin participar 10 persones... Vull dir que una miqueta en les diferents accions hi van participant en funció també de necessitats i de perfil.
1: Clar, perquè no sé si teniu quantificat de tot el personal que treballa al Taulí, que entenc que és un exercici difícil. Quina seria la part que no té el català com a llengua materna i que, per tant, podria ser susceptible de participar en totes aquestes accions que feu?
0: Doncs mira, sí que vam fer una enquesta l'any passat abans d'iniciar la fase més de diagnosi del projecte i teníem gairebé un 60% de professionals que parlen el català amb els usuaris. És veritat que després, no, internament, potser hi ha més pes amb la llengua castellana, però a l'hora d'atendre els usuaris sí que teníem més o menys això, com un gairebé 66% de persones que tenen aquests coneixements, aquesta competència lingüística.
1: I quan creieu que, no sé si des del principi, però quan creieu que el Parc Taulí s'hi posa més seriosament en dir hem de garantir els drets lingüístics dels pacients, hem d'oferir també alternatives perquè els professionals es puguin posar al dia amb la llengua i com a mínim tinguin aquest mínim, valgui la redundància, per poder atendre bé, perquè això al final reverteix també en la qualitat del servei que s'ofereix, no?
0: Totalment, totalment. Jo sempre dic que la llengua és una eina de cura i que, per tant, no és només la competència lingüística, sinó la competència d'acompanyament als pacients, no?, per fer generar espais més de confiança, més segurs. Nosaltres ens hem pres molt en sèrio des de ja l'edició passada, des d'aquesta primera presentació del Pla de Gestió Lingüística 2025, i bueno, sí que és veritat que hi ha feina a fer amb moltes branques, no? Pues el que dèiem, des de la part més de sensibilització, que s'entengui això, no només com una competència bàsica, sinó com un acompanyament, revisar la documentació, revisar els protocols, no? Fer també aquests espais perquè la gent que no té aquesta competència de, no?, aquesta facilitat de parlar el català, que moltes vegades és això, és més la facilitat i el poder llançar-s'hi, no? Que pugui tenir espais per poder millorar. I nosaltres al final, no? Que també estem a l'equip de selecció, d'acollida, des de l'inici volem fer-nos càrrec, no? De les persones que tenen dificultats per pues, crear aquests itineraris formatius, perquè també el Departament de Salut, perdó, també té una formació reglada, que al final hem d'anar cap aquí, no? Tots els professionals han de tenir aquesta formació reglada, però per altra banda, aquest espai més de comunitat que dèiem, de llançar-se, de perdre la vergonya, de generar aquests espais més de diversitat cultural també.
1: Clar, això ja es fomenta, per exemple, amb la docència que es fa també des del taulí, entre
0: sí, sí.
1: Els propis estudiants.
0: Sí, sí, totalment, totalment. Clar, una cosa és, no, igual que la documentació, tot a nivell més reglat, més institucional, la llengua d'ús normal és el català.
1: Uh-huh. Pel que fa als usuaris, us ha arribat, o no sé si a quin departament correspon, a algun usuari que digui, ostres, és que jo he anat, la meva llengua materna és el català, i justament aquest professional no m'ha volgut o no ha pogut atendre'm en català perquè no té aquest coneixement.
0: Sí, nosaltres tenim diferents canals també per poder revisar totes aquestes qüestions. A més, anem fent difusió de que nosaltres som les persones responsables, no? I ens arriba directament la queixa, la reclamació, i anem, tot i amb les línies institucionals, anem també revisant aquestes accions més puntuals, però sí que, bueno, hi ha certes situacions que es poden donar, però les línies estratègiques també estan clares, la pedagogia també va, no, al seu ritme, però sí, anem revisant aquestes, tenim els canals també establerts.
1: Mm-hmm. Estem parlant del català i ara no sé si em poso en un jardí que no toca, però evidentment tenim una realitat que és que moltes vegades acudeixen a l'hospital pacients que no tenen competències però ni en català ni en castellà. Uh-huh. I això també és una dificultat afegida pels professionals que, uh-huh, que treballen per fer un bon diagnòstic, no? Amb el que explica també la persona. Això s'aborda d'alguna manera?
0: Actualment és cert que la instrucció, no, sí que contempla aquesta diversitat lingüística i sensorial també, no? Ens hem posat les piles, no?, i anem caminant a poc a poc, però evidentment conforme es vagin assolint, no?, determinades línies estratègiques, determinades accions, anirem també obrint altres canals, no?, pues de mediació, etc., que són també absolutament necessaris.
2: Clar, quan passa just això, el Departament d'Atenció Social del Taulí és qui centralitza, doncs, aquesta part, no?, en aquest usuari que requereix, doncs, d'una atenció específica, i llavors sí que es posen els canals doncs que són els competents per donar resposta al pacient que ho requereix. Vull dir que es prioritza, evidentment, que la persona se li pugui donar resposta.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs Cristina, Andrea, gràcies per venir avui a Ràdio Sabadell per explicar-nos totes aquestes polítiques molt interessants, i estarem molt pendents d'aquesta segona edició a veure si té el mateix èxit que la primera.
0: Esperem, moltes gràcies.
2: Gràcies per convidar-nos.
3: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
4: Hola, sóc el Martí i jo recomano la cançó Duckity de Bad Bunny, aprofitant que aquest setmana hi ha el concert aquí a Barcelona. Perquè em recorda quan era una miqueta més jove aquí i sortia de festa cada dos per tres amb aquesta cançó sonant sempre.

0: Hi ha ciutats que existeixen als mapes i d'altres que només existeixen dins dels llibres. L'escriptor Alex Chico publica La geografia escrita, un recorregut literari per espais reals i imaginaris a través d'una compilació de textos que juguen amb l'autobiografia i l'assaig, però sempre acompanyats de personatges vinculats a la literatura de cada indret. Ho descobrim marxant cap al Prat Ràdio, on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda. L'escriptor i professor Alex Chico presenta demà al Cèntric la seva darrera obra, Geografia escrita. Serà en el marc de la primera de llibres i lletres que, encara durant aquest mes de maig, continua donant a conèixer diverses propostes literàries. Àlex, bona tarda. Què tal? Com estàs?
2: Hola, bona tarda. Tot bé? Com esteu?
1: Molt bé, també. Explica'ns, Geografia escrita parteix de la relació entre espai i escriptura i, de fet, es tracta d'una relació que ja és ben present en les teves obres. Com?
2: Bueno, en principi és un llibre que neix perquè de la meva obsessió, entre cometes, per la relació entre el territori i la literatura, entre l'escriptura i el lloc, no? Jo crec que s'estableix un diàleg superinteressant entre la geografia, per dir-ho així, i els escriptors, artistes, no?, que han viscut en un determinat lloc, no?, per dir-ho així. I d'aquest diàleg, d'aquesta correspondència, no?, tan sempre tan interessant, tan intensa, pues sorgeix un llibre com aquest, no?, que ja et dic, o sigui, que en principi és un homenatge no només a uns quants escriptors, sinó també als llocs on vam viure o vam tenir alguna mena de relació, no?, per dir-ho així.
1: En aquest sentit, com has fet la tria? Perquè, de fet, parles amb molts jocs, parles amb molts indrets i també parles amb molts escriptors i escriptores.
2: Pues mira, és molt curiós aquest tema, no?, perquè, clar, què ha de tenir un joc, no?, perquè tu, primer, el vagis a visitar. Segon, que escrivis, no?, que tinguis alguna mena de, no sé, de instint, per dir-ho així, creatiu, no? I sobretot, que passat un temps, que pot ser un any o dos anys o el que sigui, o fins i tot 10 anys, sí, pues seguis al teu escriptori, no?, i diguis, pues ara començo a escriure sobre aquest lloc, no? A mi em sembla una mica màgic, no?, perquè sorgeix en un lloc i no sorgeix en un altre, no?, o perquè parles d'uns escriptors i no d'altres, no? Pot ser l'atzar, pot ser a un recuerdo durmiente, per dir-ho així. No ho sé per què sorgeix, no? Però en tot cas sí que és un tema que m'interessa molt, sobretot perquè també, clar, penso que quins llocs, no?, es quedarien fora, no? I aquesta mena com de selecció també em produïa alguna mena també de no sé, de problemes, no? Perquè, clar, també una vegada publicat el llibre després pensava, jo, per què no parlar també d'aquesta ciutat o d'una altra, no? Però vull dir, els llocs que hi són, que són el llibre o els autors que es mencionen, tots els he interioritzat d'alguna manera, no? I tant com perquè d'aquí, o sigui, doncs 2 setmanes més tard, 2 anys més tard o 20 anys més tard he tingut la necessitat d'escriure'ls, no?
1: El llibre, de fet, escrius "No escribes sobre una ciutat, ella t'acaba escrivint a ti". Quina importància té per tu escriure sobre un indret? No sé si és una forma de fixar un record o de poder fins i tot revisitar-lo.
2: Clar, és una barreja de tot, no? Pot ser una barreja de tot. La veritat és que l'impacte que té un lloc sobre tu mateix és incalculable, és increïble. A alguns, pues, bueno, pues tenim una relació conflictiva, no?, amb el lloc que vivim, i també és un sentiment molt comú, no?, entre d'altres escriptors, no? I és veritat, al final és sense que te n'adonis pràcticament, la ciutat et fa configurar, et configura, no?, la teva forma de ser, la teva identitat, i com ho fa és tot un misteri també, no? La manera de relacionar-te amb la resta de gent, la manera que passeges, el que veus, el que no veus, la forma de ser, no?, els teus silencis fins i tot, moltes vegades sorgeixen sense adonar-te, no? I això t'ho dona la ciutat, no?, o el lloc, o el territori, qualsevol. Pots ser un poble, pots ser un vall, pots ser una gran ciutat, una ciutat petita, no? Però ja et dic, o sigui, quan sempre m'agrada molt aquesta frase de bueno, que parafraseo, per dir-ho així, una frase de Fernando Pessoa, quan deia això de que somos una confederación de almas, pues jo penso que som una confederació de llocs, no?, de territoris, no?, i la suma de tots aquests territoris configuren el que som, no?, i perquè el seu passat també ho heredes, també, no? Sense adonar-te. I això em sembla molt, molt interessant, no? Uh-huh.
1: De fet, també parles de les sentiments contradictoris, per exemple, no?, que produeixen algunes ciutats. Hi ha una cita també que m'agradaria destacar, que diu: evitar un lugar supone cuestionarlo, ponerlo en duda, juzgarlo como si fuera una prolongación de nosotros mismos, y por eso nos atrae y nos expulsa, no?
2: Clar, jo penso sobretot en la meva ciutat, a Barcelona, no? És, a veure, jo crec que no és molt original dir que qualsevol persona té una relació d'amor-odi, no?, amb la seva ciutat, no? Jo això ho penso molt a la ciutat en la que visc, no? Barcelona, per exemple, és un lloc que jo sento que a vegades m'expulsa, no? O que gent com jo, pues, no li provoca cap tipus d'atracció, no? Però, per una altra banda, també és el lloc on ha nascut la meva filla, no? Vull dir que també és una aposta, també, no només per la vida, sinó també per un lloc determinat, uh-huh, on decideixes que pugui créixer, no? Una cosa com tan bèstia com pot ser una filla, no? Llavors, clar, en aquesta dicotomia et mantens, no? O sigui, sempre passem per les ciutats amb aquesta barreja, no?, de que ens agrada molt, l'estimem molt, però a vegades també pensem que no és el nostre lloc, no?, i que possiblement seríem més feliços en una altra ciutat, un altre territori i fins i tot un altre temps, no? Uh-huh. I bueno, d'aquesta dicotomia, ja et dic, d'aquesta paradoxa, pues, fem una mica el dia a dia, no? I també em sembla que és agradable, no?, perquè jo crec que és molt bo tenir una certa capacitat crítica, no?, del lloc on vius, però tampoc pot ser només això, no? Jo crec que també està bé de tant en tant sentir una certa estima, no?, i per què habitem el que habitem, no?, i per què volem continuar, no sé, pues, en això de viure, no?, en la mateixa ciutat. Llavors, aquesta barreja em sembla sempre molt, molt atractiva, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, quan viatgem, evidentment, doncs veiem coses que ens agraden més, no?, d'altres països, altres ciutats, fins i tot. No sé, en el teu cas, per exemple, ara que parles, doncs, això de la ciutat on vius, què és el que has vist, per exemple, en altres indrets que diries: ostres, doncs això, per exemple, seria molt bé que s'importés, no?, a Barcelona, per exemple, en aquest sentit.
2: Mira, és supercuriós el que em passa, perquè quan marxo fora de Barcelona, i sobretot fora d'Espanya o així, és molt curiós perquè no vaig, a vegades sí que intento trobar coses, no?, que m'agradaria tenir a la meva ciutat, no?, millors museus, un restaurant, un bar meravellós, una, no sé, un cafè, un pub musical, alguna activitat algun diumenge que hagi trobat a qualsevol carrer de qualsevol ciutat. Però més que això, el que em passa quan estic fora de Barcelona és que intento trobar Barcelona, no? Uh-huh. I no puc evitar-ho. Vull dir, tinc com un radar, per dir-ho així, on distingueixo, trato de trobar quins racons em recorden a Barcelona, no? T'explico un cas molt curiós. Fa molt temps, en una crònica que al final no es va incloure al llibre, és una crònica sobre Nova York, recordo que vaig estar, bueno, vaig trobar un cafè superagradable en un barri molt agradable que es diu Village, el West Village, em sembla que era. Bé, doncs estava allà assegut al cafè, dic: oh, quina meravella de cafè, taules, silenci, tranquil·la, no ho sé, no? I de cop i volta vaig començar a mirar les parets, les fotografies que n'hi havia a la paret, i vaig començar a veure Exposició Universal de Barcelona, 1800 no sé què, o 1994, un altre amb l'escut del Barça, un altre no sé què. I resulta que l'amo del cafè era un català que havia vingut a Nova York intentant, no?, imitar els cafès que ell coneixia de Barcelona, no? I això va ser com un cop de realitat, no?, per dir-ho així. Dic, al final, el que intentes trobar fora de Barcelona és la teva mateixa ciutat, no? Això li va passar també en un bueno, ho explica, no recordo quin llibre exactament, Enrique Vilamates, no? Uh-huh. Es va passar tota la infantesa, no?, somniant, no?, quan anava a París, a París, perdó, a Nova York i tal, i la primera vegada, la primera nit que va passar a Nova York, una nit, va somiar justament en Barcelona i quan ella era petit, no? Vull dir, al final jo m'he adonat de que el que busco fora de Barcelona precisament és el que hi ha de Barcelona en altres ciutats, no?
1: Uh-huh. En qualsevol cas, un altre dels termes que també sorgeix en el teu llibre és el de la idealització del viatger, és a dir, imaginar-te, no?, viure en un altre indret. Si haguessis de triar un altre indret o un altre temps, també, no?, has deixat caure abans, doncs, això,
2: sí,
1: no?, un altre temps del passat, per exemple,
2: uh-huh,
1: quin seria?
2: Bueno, jo crec que la resposta fàcil podria ser, vull dir, fàcil perquè la tinc molt més o menys clara, podria ser el París dels anys 20, no? O sigui, m'agradaria molt. Vull dir, en tots els sentits, no? D'artistes, d'escriptors, la ciutat, en plena ebullició, vull dir, efervescència absoluta. Potser aquesta, potser també als anys 60 a Nova York, m'agradaria molt. A Berlín gairebé sempre, en qualsevol temps. Bueno, vull dir, sense estar ben exacte, vull dir, des de fora, Berlín m'aniria quasi, perquè jo crec que Berlín és la capital europea i universal, no? Pràcticament, perquè per ell ha passat tota la història, no?, del segle XX. Però també m'aniria al present, que tenen ciutats ara com Quito, per exemple, o Valparaíso, o La Paz, no? Potser aquestes són ciutats, bueno, Lisboa també, possiblement, o Porto, no? Són ciutats que m'agradaria viure en algun moment de la meva vida, no? Bueno, aquestes són una mica, més o menys, no?, l'itinerari que jo continuaria, no?, que jo seguiria.
1: Això seria una mica més de realisme, però també volia preguntar-te per més ficcional, perquè també en el teu llibre doncs repasses, no?, i t'acompanyem, si més no, per exemple, per la Salamanca, on vas estudiar pels carrers i imaginar espais com de la Celestina, de l'Azarillo de Tormes. Fins a quin punt podríem dir que es creuen això, ficció i realitat, és a dir, espais reals en el teu llibre, en Geografia Escrita?
2: Clar, això és curiós perquè, clar, hi ha un moment on tu tens una certa decepció quan arribes a un lloc, no? Perquè l'ho has llegit tant, has vist tantes pel·lis sobre aquest lloc, o l'has vist en quadres, o no sé, no tinc ni idea, que clar, la realitat normalment sempre és més pobra, no?, que possiblement que la ficció o la teva imaginació que has projectat, no? I clar, el territori a vegades s'ha de carregar una mica amb aquesta herència, no? Vull dir, de les lectures prèvies i tal. I ja et dic, o sigui, amb una batalla que sempre perdrà, perquè la realitat sempre és més avorrida, possiblement, que la ficció. A un llibre com aquest de Geografia Escrita també hi ha una mica d'això, una barreja entre, bueno, i fins i tot a vegades d'escriptors que poden haver existit o no. Això li tocarà al lector averiguar si han existit o no, no? Però bueno, sempre és una mica, quan jo vaig a un lloc, camino una mica entre la realitat que veig, no? La realitat que puc tocar o les converses que pugui tenir al mateix lloc, i també tot el que he llegit abans, no? Llavors, clar, per això et dic que és un camí molt interessant, no? Perquè no només estàs caminant per un carrer qualsevol, sinó també per les teves lectures, per les teves pel·lis que has vist, i a vegades la realitat i la ficció es confundeixen amb molta facilitat, sobretot, ja dic, quan camines i passeges per un territori.
1: El llibre, de fet, barreja assaig, autobiografia, mirada literària. No volies fugir, suposo, no?, de gèneres més tancats, per entendre'ns?
2: Clar, sí, totalment, però no per una qüestió a priori, per dir-ho així, no? No perquè jo vulgui ser novedós o no ho sé, no? Sinó perquè és el millor llibre que jo puc escriure, només és per això. Vull dir, al final, ni sóc un novel·lista de raza, per dir-ho així, vull dir, ni tinc la imaginació absoluta, no?, com per, no ho sé, per escriure diàlegs i trames i tal, ni tampoc sóc un assagista, algun escriptor d'assajos que, doncs no sé, que acadèmics, no? I aquesta barreja, entre cometes, és el que més m'agrada llegir i també el que millor puc fer jo, no? No, només respon una mica per això, vull dir que no n'hi ha tampoc cap intenció ni de resultar un escriptor, no sé, pues, novedós o original, no, no. Més o menys és això, sí.
1: En qualsevol cas, i ja per acabar, volíem preguntar-te, el llibre connecta això, no? Doncs, molts indrets, molts personatges vinculats a la literatura. Què és el que permet visitar una ciutat a través de la seva literatura? Què és
2: És
1: el
2: el que
1: gran què?
2: permet...
1: Què és el que permet, o sigui, com es llegeix una ciutat a través de la literatura? Que és com la gran pregunta del llibre, podríem dir.
2: Pues és molt difícil, la veritat, perquè suposo que si tingués la resposta no hauria sentit, no?, la necessitat d'escriure aquest llibre, però és veritat, pot ser la pregunta clau, no?
1: Uh-huh.
2: Vull dir, al final, com ens passegem per la ciutat, com ens passegem pels llibres que parlen d'aquesta ciutat o de les pel·lis, pues és tot un misteri, però jo crec que mereix molt la pena, no?, caminar-ho.
1: Uh-huh.
2: I no sabria dir-te, vull dir, ja et dic, o sigui, si sapigués la resposta, possiblement no hauria tingut, no?, la necessitat d'escriure o seguir escrivint. De fet, el que sí que et puc dir és que escrivi o no més cròniques d'aquest tipus, aquesta barreja entre realitat ficció i connexió entre literatura i ciutat sempre m'acompanyarà. És impossible que jo visiti cap lloc sense tenir una part de la meva ment o del meu cap pensant el que han escrit altres sobre ell, no?
1: Uh-huh.
2: És impossible ja treure'ls de sobre.
1: Doncs, de moment, aquesta última obra, que és geografia escrita d'Àlex Chico i que es presenta demà, com dèiem, al Cèntric Espai Cultural, a partir de les 7 de la tarda. Àlex, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui i bona tarda.
2: Molt bona tarda i un plaer trobar-nos un altre cop demà. Moltes gràcies.
0: I fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, edició de dimecres, a partir de les 4:03. Adéu-siau.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
6: Quan López en los controles, la fiesta va explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Son las 6.
10: Serveis informatius, el Prat Radio.
9: Bona tarda, espera Lluís Rodríguez Alonso. Demà dimecres arriba la primera fira de l'ocupació de la Part. Es tracta d'una iniciativa orientada a fomentar la connexió entre empreses al territori i persones en recerca de feina que volen millorar la seva situació laboral. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, davant de la CAPSA, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. La fira, a més, també oferirà un ampli programa amb sessions informatives i xerrades especialitzades. Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació familiar, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Municipal Antonio Martín Sánchez.
11: Demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
9: Una de les queixes de personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció en les tasques respecte a l'activitat que desenvolupa a cada equipament, i ja que hi conviuen amb personal municipal en molts casos. En el cas de Prat, les aturades començaran dimarts vinent, dia 26, i afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i l'assistència bibliotecària. Altres serveis com les sales d'estudi no es veuran afectades perquè depenen del personal municipal. I la xaranga pretenca xarangarina ha guanyat el primer premi de la 13a edició del concurs nacional d'escutxa, serà de Terol. A més, també ha rebut el premi especial de la millor cançó dedicada al poble amb la composició d'una jota sobre el municipi. El grup combina un repertori festiu, arranjaments propis, humor i interacció constant amb el públic, apostant per una proposta moderna, però també relada a l'esperit popular de la música al carrer. Escoltem Marc Pardo.
12: La vam fer com si fos una actuació normal, és a dir, no portàvem un set list establert ni un ordre, sinó que anàvem veient les sensacions del públic, el perfil i tot això, i en funció d'això, com hem dit abans, decidíem quin era el nostre repertori, sempre intentant que no coincidís amb el repertori que fèiem després de l'escenari. Teníem un setlist de 40 minuts que tiràvem de dalt a baix i sense parar, 40 minuts bufant.
9: Xarangarí va néixer l'any 2013 com un grup d'amics músics i en els últims anys s'han professionalitzat convertint-se en una de les xarangues amb més projecció a Catalunya.
10: Esports.
9: I els esports, el Club Ativa Velocitat del Prat ha estat un dels grans protagonistes del cap de setmana al Campionat de Catalunya del circuit que s'ha disputat a Sant Boi. En categoria sènior, Ona Rodríguez i Rafa Heredia s'han imposat al fons, mentre que Nil Llop i Luisa González ho han fet amb velocitat. La cita també ha comptat amb la participació del Club Pati Ciutat del Prat, que ha aconseguit tres primeres posicions, doble triomf per Esther Pla en el avi femení, tant en modalitat de velocitat com de fons, i per David Sánchez en màster 40 masculí en modalitat de velocitat. Això és tot d'un moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies a quina hora.
13: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
10: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El sello más caro es Bugo.
1: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Orme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda. Demà se celebra la primera fira de l'ocupació del Prat a la plaça Joan García Nieto. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix arran d'altres activitats anteriors, com les jornades d'empreses i ocupació que han evolucionat cap a aquesta proposta, que cerca crear un espai temàtic que fomenti i fomentar la connexió entre empreses del territori i persones en recerca de feina o que volen millorar la seva situació laboral. De 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui, dimarts 19 de maig de 2026.

0: Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i l'ordenació de tasques, entre d'altres. Malgrat les aturades del personal bibliotecari, des de l'Ajuntament del Prat asseguren que el servei de sales d'estudi no es veurà afectat perquè depèn de personal municipal. Els esports, el Club Patí Velocitat del Prat ha estat un dels grans protagonistes del Campionat de Catalunya en circuit que s'ha disputat aquest cap de setmana a Sant Boi de Llobregat. La cita també ha comptat amb la participació del Club Patí Ciutat del Prat, que ha aconseguit tres primeres posicions. Ho repassarem tot plegat al Prat Esports amb Jonathan Marín González. I pel que fa al temps, dimarts amb termòmetres que pugen i amb què comença una nova setmana d'estabilitat amb domini del sol. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Demà se celebra la primera fira de l'ocupació del Prat a la plaça Joan García Nieto. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix arran altres activitats anteriors, com les jornades d'empresa i ocupació, que han evolucionat cap a aquesta proposta que cerca crear un espai temàtic que fomenti la connexió entre empreses del territori i persones en recerca de feina o que volen millorar la seva situació laboral. De 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça Joan García Nieto, les persones assistents podran accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevista i conèixer de primera mà els perfils professionals més demandats. L'organització destaca que és una iniciativa amb el focus posat en les necessitats de les persones que busquen feina. Escoltem Marga Santiago, cap de la secció de foment de l'ocupació de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament del Prat.
1: El focus és intermediació. Segurament, i aquí ja jo crec que l'Eva i jo ho compartim, la fira ve per quedar-se. Aquesta sí que és la primera, provarem, aprendrem molt, no? Perquè les coses a la primera no surten bé, ja ho sabem, però estem molt il·lusionades i exacte, hem posat aquest focus de que hi hagi sobretot això, oferta de feina, processos d'entrevista, que després explicarem, borses de treball i acompanyades d'altres activitats, no? Que donaran pues, un abast més ampli a lo que és el procés de recerca de feina.
0: En exterior hi haurà diferents activitats, com tallers d'orientació i recerca de feina, que van des de conèixer els processos d'entrevistes ràpides, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'Escola d'Oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i contractes, així com carpes on hi haurà empreses on apropar-se, conèixer què busquen o apuntar-se a les seves borses de treball. De fet, a l'interior del Centre de Promoció Econòmica hi haurà quatre ponències d'empreses que exposaran quins perfils i habilitats cerquen al mercat laboral. A les 10, Fomento de Construcciones y Contratas. A les 11, Celsa. A les 12, Proactiva, vinculada a tasques de salvament i socorrisme a les platges. I a la 1 del migdia, al Centre Comercial Esplau.
1: Una representació d'empreses públiques d'aquí del territori del Prat i empreses privades. Llavors, sí que tenim algunes empreses que s'ha fet una gestió d'intermediació, no? Que s'han posat l'oferta i tindran persones per entrevistar i fer aquesta, no? Entrevistes in situ en el marc de la fira, i tenim altres empreses que el que ofereixen és donar a conèixer els seus serveis, la seva borsa de treball, els perfils habituals que contracten.
0: La fira també oferirà un programa amb xerrades especialitzades sobre l'ús de la intel·ligència artificial a l'hora d'afrontar la recerca de feina o la formació professional ocupacional dual. A més, s'hi posaran a disposició serveis complementaris, com el de poder-se realitzar in situ una fotografia professional per al currículum o un taller d'autoimatge i expressió corporal. L'activitat és gratuïta, però es recomana fer inscripció prèvia al web municipal.
2: Societat.
0: Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. La protesta va arrencar fa setmanes en el marc de la negociació de l'adhesió de les biblioteques de la ciutat de Barcelona al nou conveni de l'Ajuntament de la ciutat. El Comitè d'Empresa de les Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, va convocar diverses mobilitzacions i aturades a l'abril, al voltant de la celebració de Sant Jordi. Des d'aleshores, cada dissabte han tancat la majoria de biblioteques com a senyal de protesta per la manca d'avenços en la negociació. La vaga ha estat secundada també per la resta de biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació, com és el cas de la del Prat. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín.
3: Les infraestructures on estan les biblioteques són competència municipal, i a nivell de província doncs, bueno, són edificis que amb el pas del temps potser no es cuiden ni s'actualitzen ni com s'hauria de fer per oferir un bon servei, no? A nivell de clima, a nivell de goteres. Demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
0: Una de les queixes del personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció de tasques respecte a l'activitat que es desenvolupa a cada equipament. Les biblioteques públiques de Barcelona depenen, són competència municipal, però cada ciutat signa un conveni amb la Diputació de Barcelona per la gestió del dia a dia. A la majoria d'equipaments, el personal bibliotecari és de la Diputació, mentre que les tasques auxiliars les assumeix personal municipal o extern.
3: El més normal és trobar personal de la Diputació amb els càrrecs més tècnics i el personal municipal amb càrrecs més auxiliars o consergeria. Però de vegades, que no és el cas del Prat, però de vegades fins i tot a la biblioteca trobes personal d'una empresa privada subcontractada o personal de la Generalitat, també. Depèn de cada ajuntament i de cada conveni. Aquestes tasques que tenim ara mateix compartides, que tothom fa de tot, independentment de la categoria i de vegades independentment de l'empresa que et contracta i del sou i dels horaris, que estem en empreses diferents, tenim diferents convenis i condicions laborals, pues això, volem que s'ordeni una mica.
0: En el cas del Prat, les aturades que començaran dimarts 26 afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i assistència bibliotecària.
3: Aquesta vaga la convoca el personal de la Diputació, el personal tècnic de la Diputació de Barcelona. Per entendre-ho d'una manera més clara, aquí al Prat, a la biblioteca, normalment estem personal de l'Ajuntament i de la Diputació. L'Ajuntament no convoca cap vaga, és només el personal de la Diputació, que som els bibliotecaris. En el cas del Prat som 6 persones, val? De tota la plantilla, som minoria, per dir-ho d'alguna manera. La major part del personal d'aquesta biblioteca és de l'Ajuntament.
0: La convocatòria de vagues fa coincidint amb els dies previs a la selectivitat, que serà del 9 a l'11 de juny, una de les èpoques de més afluència a aquests equipaments. Malgrat les aturades del personal bibliotecari, des de l'Ajuntament del Prat asseguren que el servei de sales d'estudi no es veurà afectat perquè depèn de personal municipal.
2: Cultura.
0: La xaranga pretenca Xarangarín ha guanyat el primer premi de la 13a edició del concurs nacional d'escutxa celebrat a Terol. A més, també ha rebut el premi especial per la millor cançó dedicada al poble d'escutxa, amb la composició d'una jota sobre el municipi. El grup combina repertori festiu, arranjaments propis, humor i interacció constant amb el públic, apostant per una proposta moderna però arrelada a l'esperit popular de la música de carrer. L'animador i trompetista de la xaranga, Marc Pardo, explica el desenvolupament del concurs.
4: L'actuació començava pel matí, hi havia una cercavila que començava a la plaça del poble i aleshores assignaven penyes a cadascuna de les xarangues que participava i anaves a voltar pel poble. Aleshores, aquesta part la vam fer com si fos una actuació normal, és a dir, no portàvem un set list establert ni un ordre, sinó que anàvem veient les sensacions del públic, el perfil i tot això, i en funció d'això, com hem dit abans, decidíem quin era el nostre repertori, sempre intentant que no coincidís amb el repertori que fèiem després a l'escenari. Teníem un setlist de 40 minuts que tiràvem de dalt a baix i sense parar, 40 minuts bufant.
0: La formació també ha destacat per la seva residència artística a les festes de The Chicken a la sala Apolo de Barcelona. Podeu consultar el calendari d'actuacions i tota la informació sobre Xarangarín a les seves xarxes socials i al web xarangarín.com.
2: Esports.
0: Moment ara de repassar els esports. Ho fem de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
5: Bona tarda. Obrim la plana esportiva parlant de patinatge de velocitat, perquè els clubs de la nostra ciutat han copat bona part de les posicions capdavanteres al Campionat de Catalunya en circuit que s'ha disputat aquest cap de setmana passat a Sant Boi. En categoria sènior, els vencedors han estat els patinadors del Club Patí Velocitat al Prat, Ona Rodríguez i Rafael Heredia, que s'han imposat en fons, mentre que Nil Llop i Luisa González ho han fet en velocitat. En categoria júnior, el Club Patí Velocitat al Prat i el Nàstic s'han repartit el podi. En fons, a categoria femenina, Paula Espín i Marta Més han aconseguit la medalla de plata i la de bronze. A velocitat, la victòria en categoria femenina ha estat per Paula Espín i també hem de destacar la tercera posició de Marta Més. i en masculina, Pau Puig ha quedat tercer juntament amb Sergio Rivero del Nàstic. Però aquí no ha quedat la cosa, perquè el Club Patí Ciutat del Prat també ha aconseguit 3 medalles d'or en aquest campionat. Doble triomf per Esther Pla en el AVI femení, tant en modalitat de velocitat com de fons, i or per David Sánchez en màster 40 masculí en modalitat de velocitat. I canviem de terç, però no abandonem el patinatge de velocitat. En aquest cas ens anem al de gel, perquè Nil Llop ha fitxat per l'equip neerlandès de patinatge sobre gel ICO X20 Bad Kamers. Un salt important en la trajectòria del pot elevar la disciplina, ja que es tracta d'una infraestructura professional. L'equip, en el comunicat oficial, ha destacat que està convençut que, amb un programa d'entrenaments personalitzat, Nil Llop pot fer un pas endavant i competir al més alt nivell en les competicions internacionals. I ara sí, canviem d'esports, perquè doncs, tenim notícies en la rítmica. El Cor Blau ha aconseguit grans resultats en el Campionat de Catalunya individual absolut. Per quart any consecutiu, Gisela Berzosa i Lova Ozerova han aconseguit classificar-se per al Campionat d'Espanya. Aquesta classificació ha estat gràcies als bons resultats obtinguts en aquest campionat aquest passat cap de setmana. Gisela ha estat plata a l'exercici amb cèrcol i Lova ha estat plata amb pilota.

0: fins aquí l'informatiu vespre d'avui. La informació local torna demà, a partir de les 9, al Planeta Prat. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúas. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: City.
1: Pensando en huir, maybe no seguir vivo.

0: RL Fanelli.
1: Femo Beats.
2: Yeah.

0: City.
1: Old School. In the streets of the

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Danza party, fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Rompe-lo, rompe-ho, trenca.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: tus pares.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Mariana, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.